0: Maravilloso, además, no solamente guapo, que tuvo una vida bastante, bastante dura por tener que ocultar su homosexualidad. Y realmente eso es una parte que era un poco, vamos a decir, negativa de ese Star System, que era un Star System muy poco respetuoso con los iconos, porque claro, realmente si se empezaba a conocer su vida personal, dejaban de estar en el pedestal de los dioses. Claro. Uh-huh. Pero claro, eso también los hace para nosotros totalmente inalcanzables. O sea, tú piensas en Sofía Loren, por ejemplo, ¿hay alguna película que te guste, Edurne? ¿De Sofía Loren, alguna que tengas alguna imagen grabada donde ella esté increíble? Que son todas,
1: pues claro. Con la edad que tuvo la que hizo con Penélope Cruz, 9 y medio, la película de 9 y medio.
0: Ah, sí. Bueno, y además que Sofía Loren ha sido una mujer bellísima, bueno, ha sido y sigue siendo...
1: A la italiana.
0: Matrimonio a la italiana, maravilloso. Y fijaos, voy a contar una anécdota de Sofía Loren. No sé si se la conté a Adriana, hace un par de años hicieron una exposición maravillosa en el Instituto Italiano de Madrid. Entonces en esa exposición se podían ver los vestidos que habían llevado pues las grandes divas italianas a través del tiempo, ¿no? Y había un vestido de Sofía Loren con la escena de no recuerdo qué película, una en la que ella bailaba con un vestido rojo impresionante. Entonces estaba la escena de la peli y al lado el vestido, y tú veías la escena con ese pecho, esa cintura, esos movimientos, y luego veías el vestido real, y el vestido real era de la talla de Laura, o mía, o de Adriana. Es decir, cuando veías la realidad de los cuerpos de esas mujeres, te dabas cuenta de cómo la lente cinematográfica las elevaba a lugares que no eran reales.
2: Pues
0: esa es
2: todo
0: la
2: eso, de todo eso tenemos que seguir hablando. Edurne, muchísimas gracias. En 2 minutos más.
0: Gracias, Edurne.
3: Rebobinem el llapis de memòria.
4: Bona tarda, Toni.
5: Hola, Jordi, què tal?
4: Molt bé.
5: Això?
4: I tu?
5: Bé, entretingudots.
4: Sí, avui és un dia entretingut pels que us dediqueu a això de la comunicació política, la política...
5: Sí, saps que fa anys que no en recordo cap d'especialment tranquil? Però potser és que jo em motivo i si el dia us sembla ja m'entretinc, diguéssim...
4: Dia històric, ja ho tenim.
5: Exacte. Home, avui sí, perquè de fet tenim el primer president que ha estat del govern d'Espanya en democràcia imputat per corrupció. I clar, això, amb això, havíem d'obrir el tema amb pressupostos, però ja veus, entre això i el del Fidel Isaac Andic ja hem fet el dia.
4: Déu-n'hi-do. Titulars. Que tu alguna vegada t'has plantejat seriosament... entrar en el món de la política, però a primera línia. Al darrere ja has estat molt, però a primera línia, dir, ser un polític.
5: Mira, jo m'agrada molt el cinema i m'agrada molt la política alemanya, i ara em diràs, què té a veure això? Per contestar-te aquesta pregunta...
4: Sí, em podries haver dit sí o no, servirà. Però m'has dit que t'agrada molt el cinema.
5: Però ho veuràs. El cinema i la política alemanya. A Alemanya hi havia un gran estadista, que era Adenauer, que hi va dir que les salchitxes, com la política, més val no veure com estan fetes. Venint a dir que un cop la veus per dins, doncs potser se'n treuen les ganes de participar-hi. I després, que t'he dit també, que per contestar-te, per no dir-te que no...
4: No, que t'agrada molt el cinema.
5: Ah, el cinema. A mi m'agrada molt el cinema, però tinc claríssim que un bon guionista o una persona que li agrada fer el guió no necessàriament ha de ser un bon actor principal, o un director, o X.
4: O un futbolista, sí, no té per què ser un bon entrenador.
5: No. A mi, exacte, exacte. I a la inversa. Jo crec que... Alguna vegada jo crec que si t'hi fiques molt en aquest món, el segueixes molt, pots arribar a pensar, ostres, pues, tal i com ho fan, ja m'hi podria posar jo. Però després has d'assumir que això de la política, i la primera línia especialment, reclama d'una sèrie d'aptituds que les has de tenir i que has de prioritzar a la vida una sèrie de coses que segurament no són les de la mitjana, i jo em considero dins de la mitjana.
4: Actualment estàs sent assessor d'algú?
5: No, jo fa temps que vaig decidir... És a dir, el temps que jo he assessorat en el món de l'empresa, en el món de la política, en el món de la universitat, en el món del Barça, són universos que he treballat, doncs sempre que jo m'hi he ficat amb el món de la política, assessorar, a treballar la comunicació, des d'un punt de vista professional, no de militar, jo he deixat tot el que feia als mitjans de comunicació. Crec que per mi és una... És una autoexigència, jo crec que important, i jo crec que de base. No tothom ho fa, perquè hi ha gent que opina des de mitjans de comunicació i assessora polítics, formacions polítiques, institucions, i això no ho he vist compatible, perquè trobo que no tindria gaire sentit estar construint realitat política, en aquest cas, i analitzar-la alhora. Jo, per mi no seria honest.
4: És incompatible.
5: No, sí,
4: per
5: i
4: tu.
5: No ho he fet mai, sí.
4: Que com a experta en comunicació política que ets, et volia preguntar per un polític que jo mai he tingut clar si és un geni o és un desastre, que és el senyor M. Rajoy. Aquest senyor, els que us dediqueu a això, com el veieu?
5: Mira, pot ser compatible, eh? Si un geni i un desastre. Hi ha alguna sèrie de genis, de, per exemple, al món de la pintura, que en la seva vida personal eren lamentables i un desastre. Però en el cas de Mariano Rajoy, jo crec que aquesta sensació de... l'individu que semblava que passava per allà, li ha anat molt bé. Gilles Lipovetsky, que jo, per mi és un dels grans referents de la sociologia contemporània, ell ha escrit un llibre fa no gaires anys, 2-3 anys, que es deia La consagració de l'autenticitat, en la traducció que hi ha aquí, i ell deia que la gent ja ha deixat de voler líders perfectes i que ara, avui en dia, bàsicament els volem, sobretot, autèntics. Al final, l'autenticitat és una percepció, també. I la idea d'autenticitat no deixa de ser, doncs, allò que entre el que tu dius que ets i allò que la gent veu que ets hi hagi poca distància, entre allò que tu dius que fas i allò que la gent veu que fas hi hagi poca distància. En el cas de Rajoy, fins i tot quan ballava allò de Mi gran noche, te'n recordes un vídeo que va córrer d'ell ballant Mi gran noche en una boda?
4: No, podries... autèntic ho ha sigut sempre aquest senyor, aquestes frases que feia, que eran increïbles.
5: Sí, el vecino, el alcalde, el que és el que quiere. El
4: no,
5: tot, un senyor registrador de la propietat. És a dir, clar, alguna cosa allà com a mínim de memoritzar hauria de tenir. Però, veus, aquí veus les aptituds que ha de tenir també un líder, no? Perquè Mariano Rajoy, te'n recordes quan lo de la niña, de Rajoy? Hi ha una niña amb un debat mític, va haver un moment amb un cara a cara amb Zapatero, precisament, que va començar a dir una niña, no? I va quedar durant molt de temps la niña de Rajoy, perquè els seus assessors li van escriure una idea de metàfora perquè no parlar de les coses en eteri, no? o de xifres macroeconòmiques, que parlés d'una nena, la metàfora d'una nena que creixeria en aquella Espanya, que tindries unes dificultats. Bueno, allò ho va llegir, i la niña de Rajoy va ser una cosa que jo deia, si al final és un minutet, no podies memoritzar aquesta anècdota, que al final era... Doncs no ho memoritzava, i en canvi es va treure una oportunitat posició de registrador de la propietat. Perquè quan estàs davant dels focus de les càmeres o dels micros, nosaltres perquè ho tenim molt incorporat, però hi ha molta gent que li costa moltíssim. I jo crec que Mariano Rajoy és un d'aquells individus que sempre es va moure molt còmodament en les entreteles del poder, diguéssim, amb la sala de màquines, i quan li va tocar fer el pas, recorda que no havia de ser ell, en teoria havia de ser Rodrigo Rato, i ningú va entendre en el seu dia per què Aznar tirava de Mariano Rajoy. Després ho hem entès en el temps, potser tenia algun tipus d'informació que deia que aquest senyor no era del tot recomanable per la seva trajectòria personal. Però quan va passar a fer aquest salt, doncs, ostres, Déu-n'hi-do el que li va costar arribar a la presidència del govern, eh? I després, quan hi va arribar, jo crec que el personatge ja se l'havia menjat.
4: Era increïble. Sí. Era un fenomen d'Espanyita.
5: Sí, sí, i de majories absolutes, eh? Jo recordo que deia la gent, no, ja s'han acabat els temps de les majories absolutes. Recordo el 96, quan guanya l'Aznar, no? I per tal, Felipe González, de major de la dulce derrota i amarga victòria. I això recordo que el món tertulià, que jo llavors observava amb ulls de nano jove, va pronunciar molt això, s'han acabat els temps de les majories absolutes, s'han acabat aquests temps. No és veritat, avui en dia tot canvia més ràpid, i fins i tot un senyor com Mariano Rajoy, a Espanyita, que dius, no? Va poder tenir majoria absoluta.
4: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del periodista, professor universitari i expert en comunicació política, el Toni Aira.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria. Amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Toni Aira amb Agapimú, una cançó que Ana Belén va publicar l'any 1979 i que 41 anys més tard, en plena pandèmia de la Covid, la nòvia d'Espanya va versionar juntament amb els OGT Calor. I així, Toni, doncs, ens va alegrar el confinament a tots plegats.
1: Totalment. És a dir, jo no tinc un especial mal record del confinament, perquè jo sempre he sigut una persona bastant de portes endins. De petitet jo m'hi costava fins i tot sortir. Jo recordo que ma mare m'empenyia a sortir a jugar al carrer i jo m'ho passava pipa o amb els meus còmics o amb els meus ninos o amb el que fos. I, per tant, aquell temps de recolliment obligat per tothom el vaig trobar fins i tot en un punt entranyable durant un temps. Ara, ja va cansar. És a dir, jo crec que tots ens en vam cansar, no? I aquest moment d'Agapimú va ser molt divertit, perquè, a més, jo recordava la cançó d'Ana Belén. Bé, Ana Belén és una reina que a mi m'ha seguit musicalment molt de temps, perquè, a més, a molts pares els agradava molt, fins i tot van anar a la gira que van fer el Gusto es Nuestro, que feia amb Víctor Manuel, amb Serrat, amb Miguel Ríos...
0: Que he vist que li deien la musa de la transició.
1: A ella també?
0: La nòvia d'Espanya i la musa de la transició.
1: La musa de la transició, jo la que tinc presència era Carmen Díez de Rivera, una mítica que va ser la primera i última, fins a dia d'avui, cap de gabinet de Moncloa, ho va ser amb Adolfo Suárez, i li deia la musa de la transició, però podria ser que n'hi hagués més d'una.
0: També t'ho dic.
1: A més, Carmen Díez de Rivera, jo crec que la coneixem jo i una certa bombolla politico-mediàtica.
0: Un personatge de nínxol.
1: Tot i que és una dona que tenia... No només ha tingut diversos llibres, sinó que va tenir una obra de teatre fins i tot amb una història molt bèstia. És a dir, no sé si ho puc apuntar, però sí. Carmen Díez de Rivera acaba de cap de gabinet d'Adolfo Suárez, una persona que ve, com diu el seu cognom, ja ho apunta, no? de Rancio Abolengo, és a dir, de la noblesa o d'una elit del règim de Franco, però històric, que va descobrir, quan ja era relativament jove, i es va enamorar molt d'un noi que no s'hi podia casar perquè era el seu germà, perquè era el fill de Serrano Súñer, que era el cunyadíssimo de Franco.
0: Sí, sí, sí.
1: Una situació que la va perseguir tota la vida. És a dir, tu, clar, ens hem de posar... Suposo que això li devia passar cap als anys 60, un daltabaix en aquell tipus de societat, a més estant en aquella elit, no?, que de cop et diguin que tu ets la filla no reconeguda de Serrano Súñer i que no et pots casar amb el noi que t'has enamorat. Perquè...
0: És una tragèdia grega.
1: Doncs total, i la va perseguir tota la vida, És a dir, va ser una persona perseguida molt per la tragèdia, però a la vegada molt genial, i que va ser clau perquè precisament ella va ser un link amb Carrillo importantíssim per vestir, diguéssim, tot el que va ser el vestint de la transició i perquè es legalitzés el Partit Comunista, etc.
0: Doncs ja hem après alguna cosa avui.
1: Era un personatge fantàstic. Però Ana Belén també, en el seu registre, i jo recordo a petitet això, que mons pares el tenien en aquells casets que havies de tirar enrere, el meu tiet, el germà de ma mare, per exemple, era un fan d'Ana Belén que tot el dia l'escoltava amunt i avall, aquesta Agapimú, i sonava molt quan jo anava a casa d'ell. I ara de gran, de cop en plena pandèmia, va, i els OGT Calor, que m'encanten, perquè, bueno, Areces, jo sóc un superfan, a més tenen una sèrie de cançons. Vaig estar dubtant de decidir-te que hi havia una que es diu Opino Deque, en la que fan conya dels tortulians, i els trobo genial, com tot el que fan. I van fer això des de casa, ell entrant des de casa seva, cadascun d'ells des de casa seva en plena pandèmia, i ens va entretenir una estona.
0: I tant, i tant. I suposo que saps que Agapimú en grec vol dir amor meu.
1: Sí, amor
0: que, dic que suposo perquè tu ara hem vist amb el teu últim llibre, Mitòlogos,
1: sí,
0: que ets tot una experta en el món grec, sobretot en la Grècia clàssica i la seva mitologia.
1: Amb la mitologia, amb la construcció de mites, sí, concretament. És un món que sempre m'ha entusiasmat i que vaig linkar amb aquest llibre del Mitòlogos, que el vaig presentar en aquest estudi mateix, ja farà no gaires mesos, perquè al final, si tu et preguntes, Jordi, què són els mites... o els mites grecs, no deixen de ser com una història, no? Una història que funciona, que enganxa. Són històries molt bèsties. A mi m'agradava molt Joc de Trons, per exemple, hi havia moments, la boda roja i tant altres moments, que dius, ostres, com s'han passat, no? No, estava inspirat en la història. I els mites grecs, sí que tenien, evidentment, una part d'invenció molt important, però van inspirar i van condicionar la vida de molta gent, jo ben bé dic, i de la nostra també, perquè en Grècia... va començar gairebé tot.
0: Ell és tot, diuen, el tòpic.
1: Jo diria que... Però és cert. És a dir, tu veus ara i dius, per exemple, Medusa, personatge mític, no? El monstre de Medusa, no? Que quan et mira et deixa de pedra. Bueno, aquella dona que era un monstre amb un cap ple de serps, inquietantíssima, lletgíssima. Per què és així? Per un càstig. Un càstig que prové d'una circumstància, que és que Poseidó la força sexualment, amb un temple, que és el d'Atenea. Quan Atenea ho descobreix, decideix castigar aquí, a ella, no amb ell, perquè fos home o perquè fos Déu, no ho sabem, però que va castigar
0: una mica
1: del que ha impregnat tota la vida, tot el relat. Això lliga molt, és a dir, passa una cosa grossa i la culpa és de la dona. La caixa de Pandora, per exemple, no? L'única dona que existia en el paradís només havia de fer una cosa, no obrir la caixa que contenia tots els mals del món. Què va fer?
0: Obrir-la.
1: Evidentment. I per culpa d'ella com estem, aquí. No et sembla que l'inca major d'una senyora que no havia de pescar una poma i resulta...
0: L'Adam i Eva, no?
1: Però... Sempre és culpa d'elles, culturalment. Ho veus?
0: Sí.
1: Això són les històries que es van construir en el seu moment per dir-nos què era bo, què era dolent, què havia de fer l'home, què havia de fer la dona, què era la dona, què era l'home. I tot això ens ha condicionat la punyetera vida sempre.
0: En els primers llibres de text de l'escola.
1: Tal qual. I ho portem incrustat al cervell. Per tant, a mi m'interessava saber qui hi havia al darrere d'això, perquè si arribem a la conclusió que aquests mites no van existir, Medusa i companyia, no? Potser sí, hi haurà qui creurà, però si no, resulta que algú els va construir al servei d'aquí, del poder del moment, precisament per això, perquè la gent es portés d'una manera determinada, perquè veiéssim el món d'una manera determinada, i això, traslladat a dia d'avui, és el que fan els personatges que jo estudio des de fa tants anys, que són els assessors de comunicació i estratègia. Al final, els nois deixen de construir unes històries que són les que ens condicionen això, el món que vivim.
0: Ens pots posar un exemple clar? Un mite grec que connectis amb un polític actual?
1: Sí. Mira, jo connectava el cas de Pedro Sánchez i el seu Peugeot amb la història d'Odisseu, per exemple. I algú em dirà, ostres, com ho... Ara, per cert, aquest estiu, el Matt Damon protagonitzarà una pel·li sobre això. Fa no gaires mesos em van estrenar una que es deia The Return.
0: Entenc que parlem d'Odisseu, no del Peugeot de Pedro Sánchez.
1: No, correcte, d'Odisseu.
0: Que veure Matt Damon en el Peugeot de Pedro Sánchez seria increïble,
1: però... Va veure's en pitjors circumstàncies, Odisseu. El concepte és que Pedro Sánchez, jo ho lligo això al llibre, és la idea de... Tu te'n recordes que ell ara està en unes circumstàncies complicades, però és president del govern i d'aquí poc, em sembla que ja és el segon president del govern de la democràcia que ha durat més. No arribarà Felipe González, crec, en principi, ja veurem, ens sorprèn a tots molt sovint.
0: Mai diguis mai,
1: tant,
0: Pedro Sánchez.
1: No diguis mai. Però amb una de les seves morts polítiques, ell va decidir que... Morts polítiques perquè el van decapitar, perquè ell no volia obtenir-se amb la investidura de Mariano Rajoy, i el seu partit va arribar a la conclusió que sí. Era un context molt convuls, 2014-15, queien els grans partits, anàvem elecció rere elecció, pujava Ciutadans i Podemos... Clar, ara la memòria és curta, però el context era molt complicat. I van arribar a la conclusió al PSOE, o com a mínim una part de la cúpula del PSOE, que això s'havia d'acabar, que havia de governar ja Mariano Rajoy, tira, ens abstenia. I ell va dir que no. Quan diu que no, això, el deposen com a president, com a secretari general del PSOE, i ell decideix fer una cosa que és construir un mite aconsellat. Allà ja estava de fons, no era el seu assessor principal, era una persona amb qui havia entrat en contacte a través de Pablo Iglesias, però apareix un Iván Redondo,
0: home,
1: que li diu, hauries de recuperar el poder, si vols fer-ho, amb un relat potent de base. I Pedro Sánchez va fer una cosa que és la que fa Odisseu, és a dir, Pedro Sánchez va dir, escolta, he caigut del més alt a la base, m'han decapitat, però jo vull recuperar el poder que m'han usurpat connectant amb tothom. I va dir allò de que agafaria el seu Peugeot atrotinat, sortiria un dilluns i aniria seu per seu del PSOE, per recuperar el seu partit. Va recuperar el seu partit i després la presidència, però ni va sortir un dilluns, ni va anar a tot arreu amb el PSOE, ni va anar a totes les agrupacions, però el relat va quedar.
0: I tant.
1: De connexió amb la base, d'una persona normal que connectava amb els altres. Odisseu, quan torna de tota la seva aventura a Ítaca, i veu que la seva dona, Penèlope, està aguantant amb prou feines, no?, els usurpadors que volen ja que es decideixi per un marit que substitueixi l'altre, ho acaba fent vestit d'això, de persona humil, molt atrotinada com estava la seva població, i aconsegueix remuntar a partir d'aquí. Jo crec que aquestes històries, una miqueta en el fons, allà ni que siguin al substrat, ens segueixen acompanyant i ens segueixen atraient.
0: Aquí el tema també és si ja ho pensava així el seu assessor, o també tu has fet la feina de sobreinterpretar-ho.
1: Hi ha una part... evidentment, hi ha molts d'aquests que no estan pensant en dir, Odisseu va fer això i nosaltres farem allò altre. No, són arquetips i són estereotips. És a dir, al final són comportaments que, com et deia, ens han emmarcat la vida. No? És a dir, és la història de l'heroi, que és també una referència, fins i tot, que totes les pel·lícules veuràs, el recorregut de l'heroi.
0: El rei Lleó és Hamlet.
1: És això, és tal qual. Per tant, no és que costi o que hagis d'inventar-te gaire cosa per veure que tot segueix un cert patró, perquè al final és un patró de comportament social que té resposta. L'ha tinguda des dels grecs, com no l'ha de tenir ara.
0: I, Toni, darrere d'un polític triomfador sempre hi ha un gran assessor.
1: Mira, és una molt pregunta aquesta. No necessàriament, tot i que cada vegada més són necessaris els assessors, perquè vivim un món on la comunicació és tan present a les nostres vides en què necessites professionals que t'ajudin, no? És a dir, la meva àvia deia una frase mítica que era, diu, ja no hi ha líders com els d'antes, i jo li deia, iaia, però és que ja no som antes. François Mitterrand, president de França que ho va ser, als 80, va pillar una mica als 90, el cas és que hi va morir i tots van descobrir, la gran majoria de
0: el
1: població,
0: pastís, eh?
1: Van descobrir el pastís al seu enterrament, això que tenia una filla que es deia Mazarin, a més em sembla fantàstic que li posés Mazarin com el cardenal, que no és el Richelieu, és l'altre que també va escriure molt sobre el poder, que tenia 18 anys i no era la filla de la seva dona oficial, i havia estat vivint al complex de l'Elisi els anys que estaven ells allà. Avui en dia, tu creus que és possible una cosa similar? És a dir, guardar un secret d'aquestes dimensions i durant quant tant de temps?
0: Peta per algun costat, surt un pantallasso al OK Diario, alguna història et passa.
1: Per tant, necessites un punt de major protecció mediàtica, per dir-ho així, de més gent, de més equips, de més professionals que entenguin aquest entorn i que com a mínim intentin controlar una mica millor el teu relat. Per tant, avui en dia és més difícil que un gran líder no tingui assessors o equips al darrere, tot i que jo sempre ho dic, la incidència dels assessors de comunicació amb les decisions polítiques és inversament proporcional al pes i a la força de lideratge. Un líder fort, potent per si sol, és ell qui decideix políticament. Després l'assessoraran amb qüestions d'imatge, d'estratègia, X. Però un polític autèntic 100% ho pot ser una persona com a ésser individual, sí.
0: És que tinc la sensació que un bon assessor no té per què portar-te al poder, però un mal assessor t'allunya segur d'aquí. Ara em ve al cap el Huele a Leche, d'Albert Rivera,
1: amb
0: el pobre Cadellet.
1: Sí.
0: Saps que és d'aquestes coses que es queden a l'imaginari de tothom i ja l'has cagat. I és una mala assessoria, aquesta.
1: Sí, Ciutadans, en aquest cas, va patir d'una sobredosi de màrqueting polític. Jo sempre ho dic, com amb la utilització o la gestió de les emocions en la comunicació política, les emocions són necessàries. A Milan Kundera, l'autor de la insuportable lleugeresa de l'ésser, deia que nosaltres no som ja l'homo sapiens sapiens, deia que som l'homo sentimentalis. L'homo sentimentalis. Per què? Perquè deia que som la generació que més accés hem tingut a la formació i a la informació, però més que mai són sensibles a que ens apel·lin a la raó a través de l'emoció. Deia perquè el llenguatge de l'audiovisual ens ha portat cap aquí. Clar, si això és d'aquesta manera, si som tan susceptibles a aquesta fiblada emocional, d'aquí tota la resta. És a dir, estem més exposats que mai a l'arbitrarietat de que el sentiment ens porti cap a una banda o cap a l'altra.
0: En tot cas, Toni, jo diria que el resum és que tot el que té a veure amb la comunicació política, res mai és gratuït, o com canta l'italiana Nada, sense un per què.

0: sense un perquè de la italiana Nada és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del periodista, professor universitari, expert en comunicació política, supertertulià també, el Toni Aira, que aquest tema va ser publicat l'any 2004 amb molt bona acceptació i 12 anys més tard va viure una segona joventut quan Paolo Sorrentino la va incloure a la banda sonora de la sèrie The Young Pop. Toni, en el teu cas, què va arribar abans, la sèrie o la cançó?
1: La sèrie. Jo sóc molt de sèries. De fet, amb mon pare, quan jo era petit, em deia deixa de mirar la tele que sortiràs amb el cap quadrat, perquè em mira moltes encara avui en dia. Em miro moltes i, a més, jo sóc molt fan de Sorrentino. Encara recordo fa unes setmanes que vaig anar a veure La Gràcia i és que la tornaria a veure no sé quantes vegades. És un personatge que, a més, ha tractat molt bé la qüestió del poder, fins i tot té el Tony Servillo, que és el seu actor fetitx, que en el seu dia ja havia fet de Giulio Andreotti. És un personatge que ha fet de papa, també, i aquí a La Gràcia fa de president de la República. En el cas de Sense un perquè, sortia la sèrie de Young Pope, també amb un papa de protagonista, en aquest cas Jude Law, i després a la segona temporada, se'n recorda que es deia The New Pope, amb el John Malkovich, i a mi m'encanta tota l'atmosfera que crea, que genera. Això que dèiem ara dels sentiments, de les sensacions, l'Eduard Ponset deia en el seu dia que sense emoció no hi ha projecte. Ell que va ser un polític, ell sempre deia que havia sigut el primer ministre de Relacions amb Europa de Suárez, perquè diu que era l'únic que devia saber anglès del seu entorn, i havia estat exiliat al Regne Unit. Però després el vam conèixer, jo crec que unes generacions, unes quantes, per el seu programa Redes, en el que treballava el món d'això.
0: Les cèl·lules,
1: no?, i què nos passa per la cabeza, i tot això, i a ell li agradava molt entendre per què fem el que fem, per què ens atrau el que ens atrau. I ell ho explicava molt bé, ell no era científic, però entrevistava molts científics, feia una gran tasca de divulgació científica. I al final, una de les conclusions a les que arriba és que no és que sigui més important en nosaltres, això que deia el Milan Kundera, de l'homo sentimentalis, emocionar-se o passar-ho pel filtre del racional, és que una cosa va primer davant que l'altra, no? És a dir, nosaltres, tu i jo, per exemple, avui no ens havíem vist en persona mai, però quan et trobes amb una altra persona, tot, una mica, ja et condiciona. No? Abans de que l'altre obri la boca, una mirada, una estètica, un posat...
0: Tot.
1: I això són sensacions, perquè a mi em passa moltes vegades... Però mira, t'ho porto una mica, es dedica al món de l'espectacle, amb un local d'aquí a Barcelona molt divertit que es diu El Cangrejo, que ell sempre fa com un espectacle de varietés i has de riure una mica, no? I hi ha moltes vegades que li pregunta a un que està a primera fila, li diu, que t'ho estàs passant bé, t'estàs divirtiendo? I l'altre diu, sí. I li diu, pues comunica-se-lo a tu cara. El concepte aquest de dir, doncs no ho sembla, perquè estàs transmetent una cosa i en canvi per dins tens una altra. Això passa molt. És a dir, a mi a classes, a conferències, a xerrades, hi ha gent que m'està mirant amb una cara com d'assassinat de primer grau i jo dic, què li he fet jo a aquesta persona? I resulta que en un moment determinat obre la boca, pregunta i és entranyable, està d'acord amb tu, no sé, o no, bé, però tot flueix. Però hi ha una part de la seva comunicació no verbal que no controla. I per això transmet moltes sensacions, pot condicionar l'altre. Bé, al final això és el que jo estudio des de fa molt de temps i el que personatges o sèries com aquestes posen en valor, no? És a dir, la importància del factor humà.
0: De fet, el ser i el semblar, no? Això crec que ho deia el Pablo Iglesias, no? Que a part de ser honest, ho has de semblar.
1: Sí, perquè mira, hi havia un gran filòsof, George Berkeley, i científic, que ja fa uns quants segles va dir allò de ser és ser percebut. Vivim una societat de les percepcions, també, no? Algú dirà de les aparences, i tant pitjor, però allò típic de que tu estàs a Instagram, no?, i penges una selfie amb els teus amics i reps queixes, no?, de que l'únic que surt bé a la foto ets tu, i tu dius, no, si sortim tots bé. I algú dirà, doncs no, és que aquest surt amb un ull mig cluc, l'altre està parlant i està fent una ganyota amb la boca... I la gent, això ha passat, segur que més d'un dels que està escoltant ara li ha passat, no? Tu allà a Instagram estàs construint també una part, encara que sigui d'una manera no conscient o no diguéssim, planejada, planificada, no? Però sí que tots, també quan sortim al carrer, estem construint una certa presència, no? Una certa projecció del que ens agradaria o com ens agradaria que ens percebessin. I això en el món de la política que jo segueixo el que es fa és portar a l'extrem de la professionalització.
0: Home, i també com quan has sigut assessor polític, suposo que va per aquí el camí. Perquè, clar, aquí sí que el nom fa la cosa. Un assessor, sí. Assessora. Exacte. Això tenim clar. Però Això a efectes pràctics, què vol dir? A què es dedica un assessor?
1: A moltes coses, perquè n'hi ha molts tipus d'assessors. Al món anglosaxó tenien aquell concepte dels spin doctors, que eren com els, com es diria, els publicity, els relacions públiques de, dels, diguéssim, les estrelles de del Hollywood dels anys daurats o dels jugadors de futbol americà, que bàsicament havien de vendre el seu producte, no?, la seva estrella, als nois de la premsa. Que es deia, llavors, aquí ells comencen a perfeccionar la idea de posar molt en valor les coses bones que té aquell individu, fins i tot intentar tapar o dissimular les mancances que pugui tenir, i també a la vegada, si pots fotre una mica de mala maró sobre el que fan els teus contrincants, no?, és a dir, l'estrella rival, no?, pels papers de Hollywood més importants, o el jugador que li pot disputar el hàndicap, etc., doncs també fotre-hi mala maló. Allò es va anar traslladant a la cosa política. Com ha passat històricament al món de la comunicació i amb tantes altres coses de la política, primer als Estats Units i després generant un efecte contagi a la resta. Normalment, la comunicació política sempre ha avançat en paral·lel a la tecnologia. I allà on ha avançat abans la tecnologia, on hi ha arribat abans, doncs abans hi ha hagut algú que ha dit, i si adaptem el discurs a aquest mitjà que triomfa? Doncs si abans arriba la ràdio, abans ens adaptem a la ràdio, als Estats Units, la premsa igual, la televisió igual, les xarxes.
0: TikTok, clar.
1: TikTok, la intel·ligència artificial.
0: O sigui, és fer lluir el teu i posar la merda que puguis en l'altre.
1: Sí, resumit, en prosaic seria això, sí.
0: I un assessor ha de congregar ideològicament amb el polític que assessora, o no té per què?
1: No necessàriament, és molt interessant això. És a dir, jo on he assessorat més, on he treballat més, ha sigut en l'àmbit corporatiu, en l'àmbit del futbol, en l'àmbit de la universitat. Et diria que el món polític, que hi he estat molt poc, no ha sigut el més bèstia, el més
0: estressant. Es pot saber a qui has assessorat o això no s'explica?
1: Sí, jo, per exemple, en el món de la universitat, a la campanya electoral última del meu rector, Oriol Amat, per exemple, que va ser el de la Pompeu Fabra...
0: Aquí entenc que sí que congregues, no?
1: Sí, clar, aquesta és una cosa que tu no has de... Com dir-ho? Hi vas perquè vols, és a dir, al final no et guanyes la vida amb això. En el món del Barça, t'he de dir que també he combregat moltíssim...
0: Perquè... En parlarem del Joan,
1: d'acord,
0: de la porta.
1: I en el cas polític va ser un pas en els anys del procés, jo hi vaig estar tot just un any, i va ser una història més de viure el moment per dins. És a dir, no va ser tant de dir he d'anar a treballar per una formació política que està morint, una altra que està naixent, sinó de dir com no pots, si te reclamen o et proposen fer muntar un gabinet de comunicació, com no pots fer-ho ara, no? En un moment en què va passar tot. Jo sempre vaig dir que va ser l'any que vam viure perillosament, i des de dins de la bèstia política encara més. Jo ho recordo amb molta... com dir-ho? Jo sempre dic que tinc com un ros platí aquí a la barba, que és una manera de dir... cana, cabell blanc. I crec que va començar a sortir aquell any, perquè realment van passar moltíssimes coses, molt grosses, per moltíssima gent, i vist des de dins, doncs, per algú que com jo no està acostumat a aquest tipus de ritme, això que dius tu ara, tu has d'explicar les coses més bones del que tens i tirar merda a l'altre, això ho fan molts, no és necessàriament que ho hagi de fer tothom, però a mi, per exemple, personalment no em sortia gaire, potser és que jo tampoc no estava cridat a aquesta esfera.
0: Que
1: no?
0: Pel que estàs dient de partit que està acabant...
1: Sí,
0: això és Junts, el
1: Partit Demòcrata, no? Era Partit Demòcrata i llavors va néixer la marca Junts, sí, va, correcte.
0: Aquí enmig estàs tu.
1: Allà, bueno, de fet, jo recordo fer els primers logos del que en principi va ser una candidatura i després va acabar sent un partit, però allà jo ja no hi era, que era Junts, sí, un any. Jo recordo una llista electoral que es va fer, recordem, el 155, una llista electoral amb el candidat a 1.000 i escaig quilòmetres, que era Carles Puigdemont, i amb una llista molt, molt peculiar, eh? És a dir, a la llista hi teníem des de la Pilarín Vallès fins al malaguanyat Fermí Puig, passant pel Joan Lluís Bozzo, o el Ferran Requejo, és a dir, era una llista, en què van dir la llista del president, que també a la rere botiga agafava gent que no era necessàriament d'aquest univers clàssic, no? El moment era molt... I aquest context em va engrescar, no, perquè mai m'he sentit jo de molt de ningú en el tema polític, no? És a dir, des d'un punt de vista de marca. Que això crec que és el que m'ha fet possible a mi entrar i sortir, i que ben bé he estat als mitjans, diguéssim, en interacció de tertúlia i d'anàlisi, inclús més després d'aquesta etapa que abans, no? És a dir, potser no vaig deixar gaires ferides que molts espins deixen, no?, molts assessors de comunicació i estratègia, perquè ho viuen des d'una mirada molt...
2: ultra o sectària...
0: Clar, tu no et cases amb ningú i si has de reconèixer mèrits, clar, els pots reconèixer tothom. Entenc que també tens les teves línies vermelles, clar, però, que pot ser l'extrema dreta... O...
1: Però potser per això vaig durar poc. En part perquè jo vaig dir que no volia continuar, però en part potser perquè ningú m'havia cridat cap aquí des d'un punt de vista de dir t'hi has de dedicar eternament. No. Em va semblar una experiència fantàstica, dura, complicada... en clau de país, de tot, de la política catalana. Ara jo sempre dic que hem passat del mambo al balneari, perquè aquells anys, escolta, no hi havia un dia de tranquil·litat. Ara aquí a Catalunya passen coses, però políticament mires al Parlament i no passa res. Però
0: això és la llei del pèndol, no? Estàvem a l'oasi català, el mambo, el balneari, o sigui que d'aquí una temporada
1: doncs
0: tindrem embalat aquí. Que, Toni, aquí hi ha un tema, perquè abans parlaves de François Mitterrand, per exemple. Clar, tu tens 48 anys, si no m'equivoco.
2: Sí, sí.
0: I portes molts anys amb això de la comunicació, però clar, com que estàs fet un xaval...
1: Això no? Em diuen. Això ho diuen les senyores mítiques, que són fantàstiques.
0: Deu haver gent que diu, si porta 4 dies aquest, si és un nen, i realment tu ja estaves aquí quan Naranjito era una mandarina, pràcticament. Ja estava,
1: exacte, jo tenia samarreta de Naranjito, tinc la foto mítica, sí.
0: O sigui, ets com el títol de la cançó que està sonant de fons, no? Ets Forever Young.
1: M'ho han dit sobretot les noies de... I dic noies perquè són totes dones, com a mínim a les que m'han maquillat a mi, de maquillatge de les teles i això, que a vegades m'ho diuen, diu, què et poses a la pell? Molt que em diuen, que t'has fet alguna cosa? I jo dic, no, s'ho juro que res. És a dir, cada matí diu allò, el sabó de cos, el de cata, tal, i ja està. I mira, és una qualitat que tenim. A casa no és que siguem molt alts, però la pell ens l'han cuidada, sí, ens la natura, vull dir, la biologia. I sempre m'han dit això, que semblava més jove el que era. T'he de dir, Jordi, que això no és necessàriament una cosa bona.
0: A mi m'ha passat, i quan amb 18 anys sembla que en tinguis 12... Exacte. Dius, ostres, jo vull la barba, sí. O sigui, vaig amb nens que semblen el meu pare, tio.
1: Que és bonic, des d'alguns punts de vista, però d'altres, a nivell professional, per exemple, mira, jo recordo que quan vaig començar amb això a les tertúlies, i tu deies bé, jo el 2008 era director d'un diari... que
0: el Singular.
1: El SingularDigital.cat, exacte, ara es diu Mon.cat, i el cas és que vaig començar a voltar per les tertúlies perquè els, diguéssim, els propietaris de la cosa deien, anem a donar visibilitat, això es fa molt. Hi ha molts directors de diari o redactors que van a les tertúlies per donar presència de marca, no? Existeix aquest mitjà.
0: Toni Aire, el Singular.
1: El Singular Digital.
0: Exacte, pel Cairo, anem pel
1: Cairo. Pel Cairo no posaven, anaves pel Cairo, t'ho deien si algú, si era per ràdio o així. El concepte és que a mi em va tocar... En una època ha canviat tot moltíssim, evidentment, amb gairebé són 20 anys, és que també... Però el concepte és que a mi va tocar interactuar amb mites vivents del tertulianisme a l'estil de López Burniol, Antoni Puigvert, Rafa Nadal, Manolo Milian Mestre, bueno, una que aguanta és la Milagros López Oliva, Pérez Oliva, mítica,
0: I tu allà
1: enmig, Sallés, i jo
0: de tots aquests tòtems, el xavalet, eh?
1: Allò, tenint... ara no sé quants anys devia tenir, però era jovenalla, semblant molt més jovenalla. Jo recordo un argument que es feia servir molt, que era, jo recordo una vegada, cap a l'any 2008-2009-2010, que surt un tema, hòstia, perquè, clar, aquesta relació Catalunya-Espanya tan complicada... jo dic, bueno, és que els últims anys han sigut molt durs, perquè no ens hem d'anar gaire lluny i podem parlar del problema amb l'Estatut, tot el daltabaix que va haver-hi amb l'Estatut. Hi ha un senyor que abans... Jo havia començat a filar aquesta... No diré el nom, però no diu... Però començava a filar aquesta frase i em diu, Toni, bueno... Diu, tu te'n vas aquí, diu, però hi ha el 1700, tu, perquè ets molt jove, però hi ha el 1714, i jo li vaig dir, escolta, és que crec que eren més o menys igual de joves, el 1714, tu i jo, no és que sigui... Però sempre la qüestió a l'edat te la treien, per intentar-te, si hi havia una contraopinió, és a dir, si
0: sí,
1: hi havia...
0: Sí, és que el xaval, bé, és un
1: clar,
0: nen, encara,
1: el xaval,
0: has de veure moltes coses, encara.
1: Crec que tenien tota la raó, que havia de veure moltes coses, però que semblava més jovenet del que era això, també.
0: Doncs va, escoltem una mica el Forever Young.

0: fet un cop d'ull a la teva bibliografia i és admirable perquè aquí s'aprofita tot, eh? Has escrit un munt d'assajos on aboques els teus coneixements en el món polític i després també has escrit ficció, concretament novel·la negra.
1: Sí.
0: Que el primer d'aquests llibres, no?, que és
1: Cosa Terra,
0: passa en una campanya electoral. El segon, Mort en diferit, passa amb el tema de les tertúlies.
1: Sí.
0: I crec que la trilogia o acaba o a la universitat o al Barça.
1: Doncs ho hauran de llegir per comprovar-ho, però vas molt bé. Vas molt ben orientat. Això sortirà al Sant Jordi l'any que ve. Estem parlant del 2027, de tancar trilogia. Sí, ja estic treballant-hi. Ja fa uns quants mesos. I has encertat, sí, tancarem en un d'aquests jocs. Jo tenia el meu director de tesi, que em va dir una frase molt mítica en el seu dia, que era, diu, de la tesi n'has de fer com del porc, se n'ha d'aprofitar tot. Ja no em queda ni la pell de la tesi directament, de tota la que el vaig aprofitar, però sí la feina que fas. No, és a dir, jo crec que és una gran sort els qui ens podem dedicar a una cosa que ens agrada i que no és feina. Jo et deia això quan era petitet, que m'agradava molt llegir els còmics o estar a casa amb els ninos, però una cosa que m'agradava molt era dibuixar, que encara segueixo fent. I el Josep Pla deia allò de que nosaltres creixem, els catalans creixem, que som uns grans copistes, deia. Al final creixem per imitació, no? Aquells nens petits marrecs que veus que caminen i caminen com el pare, igual. Però igual. És a dir, per què? Però observem, perquè imitem. A mi què passava? Que a casa amb uns pares no es posaven d'acord amb els diaris i normalment sempre en teníem un parell, o La Vanguardia i El Periódico, o un dels dos, no? I jo pescava allò i reproduïa, quan començava a dibuixar, reproduïa el que hi havia tires còmiques mítiques com del Sió, com del Ferreres. Toni Ballori era un estil més esquemàtic, m'encantava també. Però jo reproduïa aquells dibuixos i, per tant, ja des de molt petit i d'una manera bastant inconscient, doncs el cas és que la política va entrar a la meva vida, perquè aquells personatges que hi havia allà eren en Jordi Pujol, en Pasqual Maragall, el Miquel Lorroca, el Felipe González, el Fraga... És a dir, els personatges que estan en aquells còmics. I la política va entrar a la meva vida no com entra en moltes vides d'una manera intrusiva o que ho lliguen a una cosa pesada, desagradable, etc, sinó agradable, precisament, lligada al que jo volia fer o al que m'agradava fer. Llavors, sempre m'he dedicat a un món, afortunadament, perquè jo no sé encara com ha passat, jo encara no sé com he arribat a fer totes les coses que he anat fent i com ho he passat pipa, i m'ho segueixo passant pipa i que per molts anys toco fusta, però el concepte és que no va formar part d'un pla predeterminat, sinó que he anat fent coses que m'han agradat molt. Per tant, quan et dediques a això, tens la sort de que, home, tot pot servir, perquè al final visc en aquesta bombolla, no? És a dir, quan em van plantejar, recordo el Joan Reimbau i la Mireia Lite, els editors de Penguin, que em van venir a buscar a La Campana, em van dir, escolta, Toni, tu segurament has vist moltes coses de la política que no pots explicar. I jo deia, efectivament, entre altres coses, perquè si tu, tant si ets un periodista que interactua amb fons, hi ha un pacte de no revelar tot, perquè donen claus d'interpretació, i també quan he estat d'assessor, doncs el cas és que per contracte, ni que sigui, hi ha un contracte de confidencialitat on no ho pots explicar tot. I em va dir, evidentment, però si novel·les...
0: Clar, la ficció, tot i cap.
1: I canvies. I llavors van dir, bueno, doncs podrem explicar coses molt divertides que passen en la política catalana o espanyola fent-ne comèdia. Jo he sigut un fan des de petit de les novel·les d'Agatha Christie, de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, de Hammett, del pare Brown, de Chesterton, tot. Això també m'ho vaig empressar moltíssim. I m'hi vaig atrevir a fer un personatge que es diu el Max Margarit, que és el meu...
0: Alter ego.
1: El meu alter ego, això diuen, investigador, i el vaig voler posar en un escenari que em fos familiar, és a dir, i tu ho has dit molt bé, campanyes electorals, platós de televisió, i per què no, algun gran estadi.
0: Sí, que després de Cosa Terra i Mort en diferit, que ningú s'estranyi si el tercer es diu Tanca la porta, per exemple.
1: Seria...
0: Perquè tu vas estar a la campanya de la porta, sí. Però no la d'ara. A la del 2003, que ja eres, què, 25 anyets?
1: Sí, bueno, mira, estava fent la tesi doctoral. Estava fent la... Abans de 25 anys, crec que devia tenir. Però sí, devia ser això.
0: Què feies allà?
1: Mira, la vida, el que et deia ara, jo, precisament, a mi em van becar per fer la tesi doctoral. I la beca implicava que tu adquiries el compromís de fer la tesi en 4 o 5 anys, ara no recordo quan era. Però enmig d'aquell temps, bàsicament, la teva principal ocupació era aquesta. Per tant, era una vida... Cobraves 4 rals, però sí que és veritat que era bastant entranyable, perquè tu t'havies de muntar el teu univers i havies de fer la tesi. A canvi d'això, de les poques obligacions que tenies era doncs, fer algunes substitucions. Si alguna vegada faltava algun profe, et deixava de la facultat, et deixava una cosa a fer i tu l'havies de portar als alumnes, etc. Molts dies estava a la sala de profes i un dia va passar una cosa molt interessant, any 2003, que mentre dos professors a la sala de professors estaven discutint sobre el Barça, un altre em va dir a mi: Aire, tu, això que estudies dels gabinets de comunicació i estratègia dels partits, això ho hauries de viure per dins per retratar-ho bé. Hauries d'anar a un partit i fitxar. Jo li vaig dir: home, és que a mi m'agradaria fer periodisme polític algun dia, no? I si jo em poso a treballar per un partit ja quedaré molt marcat. Any 2003 era això. Després tinc un munt de companys que van fer el recorregut, que és el que em va animar després a fer-ho a mi. És a dir, de gent que entrava, sortia, un govern a l'altre, a un partit a l'altre, i tornava, i si feien bé la feina en un espai amb l'altre, doncs era possible. Total, en aquell moment que jo li dic aquesta frase, any 2003, hi ha un dels dos que se'm gira i em diu: escolta, doncs ara hi ha una cosa molt política que oficialment no ho és, que són les eleccions al Barça. Jo estic amb un nano, diu que jo crec que pot fer un bon paper, es diu Joan Laporta, tal. Doncs t'ho juro, van així. Tenim la seu aquí al costat. Jo estava llavors a la Facultat de Comunicació Blanquerna, que està al costat de plaça Catalunya, i a Universitat, i el cas és que ells tenien la seu, bueno, després hi ha altres, la seu de campanya de Laporta, a Passeig de Gràcia, en plaça Catalunya. M'hi vaig plantar, eren quatre, necessitaven voluntaris, i vaig acabar portant la web d'aquella campanya. I una cosa va portar a l'altra. Aquell home va guanyar contra pronòstic, dient que fitxarien Beckham, bueno, que tenia el fitxatge bastant avançat.
0: I finalment, gràcies a Déu, va ser Ronaldinho.
1: Va ser no Ronaldinho, que ens va regalar uns anys fantàstics, que jo ja vaig viure com a director de la revista Barça.
0: Que això t'anava a dir, que t'he llegit dir que el poder sempre treu el pitjor i el millor de l'ésser humà, i que la teva etapa a la revista Barça és on més has viscut la perillositat humana.
1: Sí, el que he viscut més la com reacciona l'ésser humà davant del poder o l'expectativa de poder. Jo he treballat en universos on estàs bastant a prop del poder. El món del periodisme està bastant a prop i en interacció amb el poder. El món de la universitat també, un cert poder. El món de la política, que tenia de dir. Però jo crec que Catalunya, el Barça, té un poder simbòlic que no té cap altra institució. I, per tant, això la gent ho ensuma, la gent ho veu, i treballar al Barça és fantàstic, és una de les experiències més boniques que he tingut, però també és dur, perquè, home, té un ritme i una competitivitat i això, que la catifa vermella te la posen de Beijing als Estats Units, passant per on sigui, no? Jordi Pujol va dir en el seu dia que ell, quan era president de la Generalitat, va haver un moment que posava molt l'accent en que era el govern de Catalunya i no de la Generalitat, perquè deia que hi havia països que quan deia Generalitat es pensava que era el president d'una companyia d'assegurances. I després va haver un altre conseller, Carretero, amb els tenents del tripartit, que va dir que Catalunya era més important ser president del Barça que president de la Generalitat. Una cosa i l'altra, enteses com a la votat que són, sí que traspua la idea de que hi poques coses tan universals que projectin tanta, per això, l'aspiració de molta gent des d'un punt de vista simbòlic, de diners, de prestigi social, etc, que té el Barça. I això, com no s'hauria de traslladar a la dinàmica interna, no?
0: El que queda clar és que el Toni Aira és molt del Barça i molt de Barcelona.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manal.

0: We Are From Barcelona, del grup suec I'm From Barcelona, sonant al Llapis de Memòria del Toni Aira, que aquest és un tema que podria ser perfectament l'himne de tots els expats que actualment tenim a la ciutat, però no, perquè aquesta cançó està avançada als seus temps, és del 2006, ja té 20 anys de vida. Ara, Toni, em sembla bastant curiós que la cançó que has triat per il·lustrar el teu amor per Barcelona la cantin uns suecs i tu la descobrissis a Menorca. O sigui, és la cançó que parla de Barcelona menys barcelonina que he conegut en ma vida.
1: Bé, o no, perquè jo la vaig descobrir a Menorca perquè vam fer un viatge amb una amica allà i la va posar i em va frapar, sobretot perquè, a més, jo sóc molt de... Era molt, abans més, de videoclips, no? Jo tenia cintes i cintes de videoclips que em gravava de quan sortien a la tele, i aquest videoclip no té pèrdua. Pensa que jo vaig anar a un concert dels de l'Any From Barcelona aquí, a la nostra ciutat, que ara no acabo de recordar on era, però eren més ells a l'escenari que naltros de públic, perquè eren uns 20 aproximadament, o 20 i pico.
0: Que la llei diu que si hi ha més gent a l'escenari que baix, no hi ha concert.
1: Llavors no revelaré on va ser, perquè no hi hagi una cosa...
0: És una llei no escrita.
1: És una llei no escrita. Doncs mira, ells se la passaven pel forro, com tantes altres coses, i el nom, que és com l'antinom també, a Inform Barcelona, tu saps que el van agafar d'un personatge que per ells era mític, que era el Manuel de l'Hotel Fawlty. L'Hotel Fawlty, o Fawlty Towers, dels Monty Pythons, clar, nosaltres quan la passaven a TV3 teníem un personatge, que era el Manuel, que sortia, que es queixava sovint, però que mai el vam sentir dir I'm from Barcelona, I'm from Barcelona, però és que la versió original, Manuel no era mexicà, que era com semblava a TV3. Manuel, en la versió original...
0: Ho vaig agafar de rasquis, jo, generacionalment.
1: Clar, no, aquesta és una referència vintage, però els Monty Pythons eren mítics i el Manuel també, i bé, doncs vam fer la fusió.
0: Que tu ets de Barcelona, de Poblenou, i per tot el que hem parlat, em fa la sensació que, a més de ser un nen que semblava molt més petit del que era, també era un nen viejoven, que això és com una contraposició absoluta.
1: He estat a punt de posar-te la cançó també dels Ojete Calor, del tema...
0: Sí, un nen que sembla molt més petit del que és, que a sobre es comporta com un senyor gran.
1: Perquè en pare em van criar els meus avis, i això ha passat amb molta gent. Els pares treballaven molt, i els avis ja estaven jubilats, i llavors t'agafaven aquelles coses. Jo recordo veure amb la meva iaia Dinastia, Santa Bàrbara, totes les sèries possibles, Falcón Crest, tot allò, com no havíem de sortir. I anant amb ells al Poblenou, que jo sempre dic que sóc del Poblenou abans de que fos guai, que la gent descobrís que era guai, i que gairebé havíem d'anar, no, havíem de passar uns ponts de ferro obert fantàstics, rovellats, per anar al que llavors era una protoplatja, abans del 86, a la Vila de Barcelona, i vivíem en un barri del qual jo ara n'estic exiliat. Jo sempre dic que sóc un exiliat del Poblenou.
0: A Sant Antoni.
1: No hi puc viure. A Sant Antoni estic feliç i m'ho passo molt bé, però jo algun dia no renuncio a tornar al Poblenou. Ara els preus m'ho posen difícil.
0: Família d'optometristes... Tu no has seguit el negoci familiar, has tingut el detall de portar ulleres, no?
1: Sí, per... sóc un gran fan de les ulleres i bueno, tocava molt de resquilló una òptica que tenia, doncs això, un tiet de la meva àvia, etc, que és cap on podria jo haver orientat la meva vida professional si no fos que ho vaig intentar ben bé obligat per la circumstància que la família no entenia que amb això el periodisme em pogués guanyar la vida, i primer ho vaig intentar amb l'òptica, vam veure que jo no, que no donava, i vam reconduir aquelles coses de les segones oportunitats de la vida que són tan fantàstiques.
0: Que estem a punt d'acabar, però també et volia preguntar, tu formes part d'una generació que ha crescut entre tabús?
1: Sí.
0: Tu com vas portar el tema de la teva orientació sexual en la teva adolescència?
1: Mira, és molt curiós perquè jo, per exemple, sempre ho dic, que no ho vaig viure, diguéssim, des d'un punt de vista de prendre una consciència total. El cervell, jo sempre he pensat que és un element molt potent, i que pot fer que certes coses les arraconis o facis com que no hi són.
0: Això no toca, de Pujol.
1: Sí, com aquella realitat, que després l'han conjugat molts altres, però ens la conjuguem moltes vegades nosaltres. O això no hi és, més aviat, no? I ja et dic, aquesta circumstància va fer que durant molt de temps jo no ho visqués malament, sinó que simplement no ho vaig viure. No vaig viure veritablement el que era la meva vida des d'aquest punt de vista. I home... Tot canvia molt. Jo sempre ho dic, que quan he tingut alumnes, no? Jo sempre amb els alumnes m'agrada aprendre molt d'ells, intentar ajudar-los a dins i fora de l'aula, no? I a vegades hi ha molts d'ells que quan acaba l'etapa de lectiva acabes mantenint una relació d'amistat. Mm-hmm. No dic de mestre deixeble, però sí, hi ha molta gent que quan avui en dia et diu que encara els és difícil, per exemple, sortir de l'armari, ho entenc perfectament, perquè el món ha pogut canviar molt, però l'ésser humà és com és, i moltes vegades cada cas és un món, i jo sempre els animo a fer el pas, perquè tot és molt més senzill del que ens muntem al camp moltes vegades, o del que ens deixa veure el nostre camp.
0: No, idealitzem també en negatiu. De dir, ostres, explicaré sí. això i es caurà el món.
1: És el patró bàsic de pensar que s'acabarà el món, sobretot amb les nostres famílies, i que en el moment en què passa tot és... ho acostuma a ser, no vull generalitzar, però la reacció acostuma a ser molt millor de la que t'esperes.
0: Toni Aire, amb què tanquem el teu llapis de memòria? Amb Adrià Puntí i Viatge d'un savi vilatrista cap enlloc, o amb Hoy de l'Hombre Gancho?
1: Home, doncs jo diria l'Adrià Ponset.
0: Bueno, l'Adrià
1: Puntí,
0: record, que tu et recorda...
1: Ah, sí, el mític Ponset, Eduardo Ponset.
0: Doncs... és el Manel no la troba. Viatge d'un savi vilatrista cap enlloc. La tens al final del guió. La tens? Doncs ja està sonant. I jo li puc dir al Toni Aire, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, Jordi. Moltes gràcies. Ha sigut fantàstic.
0: Amparo Pérez, a la producció...

0: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcarons.
1: Bon diumenge, Màxim Castillo.
0: I bon diumenge, Mariona Borrull.
2: Bon dilluns, Màxim.
0: Sí, sí, tu feies ara d'actriu. Ara semblava que la noia s'acabés d'aixecar, no? Després de dormir 12 hores.
1: Està mort, sortit amb aquest esfumeto de Mona Lisa, aquest somriure misteriós que dius, d'on ve? Ve de 3 hores de son que porto el cos,
0: sí,
1: mare meva.
0: I d'unes quantes hores de vol i d'uns quants dies al festival de cinema més important del món, que sempre t'envegem una mica.
1: Yes,
0: Cans.
1: We can. Yes, absolutament. Sempre és una jungla, però sempre és una festa, així que endavant.
0: Festa que ha acabat en premi pel cinema espanyol i català i estem molt contents i insisteixo, t'envegem, no només perquè hagis estat tots aquests dies veient per primera vegada les grans pel·lícules que arribaran als cinemes aquest any, sinó sobretot perquè has vist La Bola Negra.
1: Ai, sí.
0: Que jo només he vist... O sigui, el tràiler no dura ni un minut, l'hem posat aquest dematí i... T'ho juro, que les llàgrimes em sortien als ulls.
1: Ai, Màxim, a tu t'ha agradat tantíssim. És que és d'aquestes pel·lícules que dius, veu-la ja, és el 6 d'octubre, l'esperem a cartelleres.
0: O sigui, fins al 6 d'octubre no s'estrena?
1: En efecte, s'ha de cuinar el hype. Com et penses que es fa, això?
0: Bueno, és la pel·lícula que han decidit los cabis. Després tot, eh? Després tot.
1: Endavant.
0: Però en un adjectiu?
1: Un adjectiu? Maximalista. És una obra gran. Descomunal, ja ho veuràs.
0: Molt bé, molt bé. Antònia Jaume, actriu, Magda Puyo, directora teatral, com esteu? I ben retornades al Tot és Comèdia.
3: Doncs, moltes gràcies,
4: molt
3: Màxim.
4: De ser-hi.
0: Sou de festivals, vosaltres seguiu aquesta actualitat.
3: A mi m'encantaria ser ella. El que passa és que quan dius maximalista, dius... Nosaltres que som minimalistes, oi, Magda?
4: Sí.
3: Oi?
0: Ho dieu per qüestions de pressupost? Ho dieu?
4: Una miqueta!
3: Però no només nosaltres, el teatre és la... Bueno, la dansa està pitjor, eh? Però el teatre, i sobretot de les sales petites, és per plorar, però eternament. El que passa és que nosaltres tenim
4: però
3: molta alegria.
4: Però nosaltres riem sempre.
3: I riem sí, molt, saps? Sí, i si hem de menjar arròs bullit un mes, que ara es veu que hi ha una dieta d'arròs bullit integral, doncs
1: mira,
3: ho mengem.
1: Deixem-me infelicitat. No, digues. Lo dels gimbres, no? Que esteu en volumen, això es fa.
3: Què?
1: Si tu menges molt arròs, és com que t'acabes fibrant molt, no?
3: Ah, sí?
1: Vull dir que, mira, potser de cop sereu una mica
3: fibroses.
1: Claro.
4: Podem anar a les...
3: No sé.
1: Millor no sense la supervisió d'un adolescent.
3: Màxim, que no parlarem de teatre.
0: Parlarem de teatre.
4: De dieta.
0: I d'aquestes sales petites que s'han d'omplir. Aquestes sales petites, com l'Àtrium de Barcelona, on acabeu d'estrenar La meitat de l'ànima, us falta la tercera de l'equip, que és la Mercè Arànega. Que us coneixeu molt bé, amb la Mercè, Antònia.
3: Sí, és la dama. Jo li dic dama.
0: I ella
3: es pixa de riure.
1: Tu et diu vagabundó,
3: re.
1: No?
3: Una mica.
1: Sí.
3: No.
1: La parelleta.
3: Clar, la dama i el vagabund. Ai, li diré.
4: Bonic.
3: La faig riure molt, sí. Bueno, és un privilegi estar amb aquesta senyora. És que és una senyora. I la Magda ho pot parlar més. Sí, és un privilegi.
4: Què vols dir, que jo puc parlar
3: no,
4: més?
3: No, perquè ets directora.
4: Concreta.
3: No, ets directora i jo la veig des d'un lloc... Em sembla que és la quarta o la cinquena vegada que treballem juntes.
0: Per això deia que us coneixeu molt bé.
3: Però clar, la meva visió és diferent, perquè fem camerinos, perquè ens veiem els pets, perquè ens veiem, saps? I la Magda veu
4: bueno,
3: la professió.
4: Elles fan la xafarderia, diguéssim, no, reina? I jo faig veure que no la faig. Simplement.
0: Teniu els vostres rituals? Perquè m'han dit que abans de l'obra us...
1: Home, estàveu allà patant la xerrada una mica a la porta del costat.
3: Cada ritual...
0: Amb un pití,
3: cada obra en té un. Bueno, la Arànega és una gran fumadora.
1: Està molt bé, també.
3: I aleshores fem un ritual de crema a les mans.
0: Crema a les mans?
3: Sí, sí. Després ens posem una cosa que es diu focus als canyells, que és un oli. I després jo, com la Ventafox, li
0: a veure què dirà.
3: Li fermo les sabates perquè la cibella és molt petitona i a mi em costa horrors, eh? I jo dic, vinga, moment Ventafox. I fem el moment Ventafox. I després ella va fer el piti com il fo, perquè és una dama del teatre.
0: Sí, sí.
4: Jo faig veure que no ho veig.
0: Escolta, però com ha començat aquesta entrevista, semblaria que això és una comèdia. I, home, no.
1: No ho és pas.
0: Està basada, segurament algun de vosaltres haurà llegit la novel·la de la Carme Riera, que se'n va endur el Premi Sant Jordi, que crec que va ser, ja fa una bona colla d'anys, aquesta...
4: 2003.
0: Sí,
4: 2002.
0: Sí. 2002. La meitat de l'ànima, que és la història d'una dona que intenta descobrir qui va ser realment la seva mare, per, en el fons, entendre qui és ella mateixa.
5: Jo necessitava saber si aquelles cartes deien la veritat. Estava decidida a seguir endavant, per molt mal parada que quedés Cecília Balaguer.
6: Jo feia 9 cartes completes i 2 d'incompletes, sense sobre, que una dona adreçava al seu amant sense nom.
5: Vaig adonar-me que la meva vida havia canviat.
7: Què havia fet Cecília Balaguer perquè algú decidís matar-la?
5: Potser.
6: Com si el temps transcorregut des d'aleshores no comptés, com si mai no hagués passat.
0: Sí, sí, home, sentim. Saps els Nabú i tots drets. I portant.
8: Il faut savoir encore sourire.
1: Aviam, situem-nos.
0: Espera, vaig tenir l'ocasió de veure'l. Estava ja molt granadet al Festival de Cap Roig i és una de les experiències de la meva vida.
3: Això queda, eh?
4: Però ja tenia 80.
0: Tenia molts anys. 80, tenia molts anys i hi havia com 2 o 3 teleprompters, perquè, clar, l'home no se'n recordava
3: de les seves lletres. A mi em va passar Tina Baus. Tina Baus, ella ja no ballava.
0: La ballarina?
3: Però, no, ella sí, ja no ballava, però va sortir a saludar i és com, bueno, a saludar, eh?
0: Sí.
4: Aquestes valia coses. Més la salutació d'ella que tot l'espectacle.
3: Aquestes coses.
0: Absolutament. I tanquem el parèntesi de les anècdotes.
1: Això.
0: I, Clàudia...
1: I ens anem a situar una mica, perquè un dia de Sant Jordi, no, una escriptora que està signant llibres, rep unes cartes d'un desconegut. Però al principi ella tampoc li fa gaire cas. No? Què hi ha? Però en aquesta carpeta que li dona aquest home que... No tenim llavors el telèfon perquè la nega l'estripa, no?
4: Doncs li dona un enigma. Un enigma que ella i la d'Antònia han de descobrir. És un enigma que van sortint petites coses i cada vegada es complica més. Ella diu que és un thriller històric, perquè, és a dir, també per saber qui és ella, també hem de saber qui som nosaltres. Per tant, la història també és important, no? Jo crec que l'espectacle juga amb la història col·lectiva i la història personal, i això és xulo.
3: Sí, és una cosa molt intel·ligent que fa la Carme Riera i la dramatúrgia de la Magda i el Ramon, que
0: ens sembla
3: que és un 30-40% de la novel·la.
0: O sigui,
3: és molt intel·ligent, perquè a través de saber qui és la teva mare i el teu pare, ella ho col·loca en una època molt fosca per nosaltres, que és la transició. O sigui, sabem que va passar una guerra, sabem que va haver-hi allà un bàndol guanyador i un que no, però hi ha entremig tota una sèrie de gent que està allò in albis, està quedada, que no acaba d'aterrar.
4: Perquè el silenci ha sigut la manera de...
3: Exacte.
4: Silenci i l'oblit, no? Ha sigut una manera molt perversa d'explicar-nos la història.
3: Però la Carme Riera és molt intel·ligent en aquest sentit, sí. Perquè fa, o sigui, una cosa que és totalment allò literari, que ja l'han sabuda, allò, qui és el meu pare? Qui és la meva mare? Dius, bueno, podria ser, saps, allà un forner, un no sé què... Però, clar, ho enllaça amb una època que és apassionant, que és l'època d'entreguerres, amb tot l'espionatge, amb la figura d'Albert Camus, que és importantíssima, amb tota una intel·lectualitat que recolzava el bàndol perdedor i no se'n van sortir. Amb...
4: I una intel·lectualitat que recolzava el bàndol guanyador.
3: Totalment.
4: No? Es parla del Pla o d'altres, sí. Com aquest.
3: I és un enllaç com molt perfecte de treure una cosa personal, enllaçada dins un lloc en la història que és... que hauríem de saber encara més coses, saps?
1: Potser per això també era aquesta, no?, la intenció de portar-la al teatre 20 anys després. Per...
4: Sí, clar. És a dir, la intenció era... I nosaltres vam llegir la novel·la i vam pensar que era
0: la,
4: molt...
0: La vau llegir ara o al seu moment, quan es va editar?
4: Al seu moment, sí. La teníem allà, grogueta.
3: Marcada,
4: jo en tinc moltes de groguetes.
0: Subratllada.
4: Però, mira, bueno, vam decidir posar-nos-hi a veure si ens en sortíem o no. I ens en vam sortir. Prou bé, deixem-ho prou bé.
3: Bueno, els comentaris és... Sí. Perquè, clar, nosaltres com sortim i l'entrada és l'entrada d'Àtrium, la gent es queda com per fer una copa, no sé què, la gent diu, oh, que necessari, i quin muntatge més polit. I quan dius polit... no, és veritat. Amb una novel·la...
0: És molt dolent, polit.
3: No, jo crec que és molt
4: bo. De fet, de com tu miris, eh?
3: Jo penso amb aquest muntatge, que és una novel·la, aleshores, fer una cosa teatral d'una novel·la és complicadíssim.
0: Sí, té un risc, també.
3: Però que sigui polit vol dir que és net, que és clar, que és... Saps? I això és meravellós.
0: De fet, crec que el que queda de la novel·la és un 30% o un 40%. Sí, està ben espigulat.
4: Sí, però curiosament, te'n recordes, no sé si tu crec que també hi eres l'editora de la novel·la, ens va dir... jo el que he vist és que heu fet, heu fet miques la novel·la, i aleshores l'heu tornat a recomposar i és la mateixa novel·la però amb llenguatge teatral. I això era un pinopasso.
3: Totalment.
0: I la senyora Carme Riera, quin paper ha tingut en tot aquest procés?
4: Doncs mira, jo la vaig trucar, li vaig dir, vol vostè esmorzar amb mi?
0: Convido jo.
3: Com a Tiffany's.
4: I a Sarrià... Vam esmorzar a Sarrià.
3: A Tiffany Sarrià és una missa,
1: oi? És l'equivalent.
4: I va dir que estava emocionada i encantada. Mm. I que sabia, diu, saps més coses tu de la novel·la que jo, perquè jo ja me n'he oblidat. És que ella és així. Té molt sentit de l'humor. Mm. Que la història no és... L'obra de teatre no és una comèdia, però sí que té sentit de l'humor, perquè ella té un punt irònic bastant interessant. Mm. I aleshores va dir, doncs, quan ja em direu quan l'estreneu. I va venir l'estrena.
1: No va venir als assajos, eh? Allò de...
4: No. Va dir, potser vindré un dia als assajos. I li vam dir, doncs vine. Bueno, és que no tinc temps.
1: I punt.
3: Però això és una meravella, també.
4: És meravellosa.
3: Perquè, saps, els autors que és allò de ni, saps? I allò confia.
4: No, però ella és entusiasta.
0: I què és el més complicat, aportar un text així? En fi, tot aquest cúmul de dades, d'informació, perquè al final és el trencaclosques, no?, que vosaltres presenteu al públic perquè l'acabem de construir, no?, aquesta història que és la història petita de la família, petita entre cometes, i la història gran del nostre país, no?
3: Aquí la Mercè diria molta lletra. A veure, a nivell teatral hi ha una cosa molt complicada perquè els actors estem acostumats a tenir un trànsit emocional. Saps què dius? Quin passa això, no sé què... I la lletra és com afegitó. O sigui, tu llegeixes el text i dius, val, anirà per aquí, i tu quan estudies ja tens com un coixí que t'acompanya. En aquesta obra ha sigut molt complicat perquè no hi ha realment un coixí, perquè és dades, emocions... Això per la part de la Mercè. En el meu cas, jo sóc com el mirall que té la Mercè per dir-li no et passis i donar informació per fer avançar l'acció. I en aquest sentit, és una cosa que ha anat sortint molt amb la relació que jo tinc amb la Mercè i que la Magda ens ha fet tenir. I la complicació justament ha estat la que no sembla que ha de ser, que és no tenir coixí emocional, saps? I al final és cada funció, i cada vegada més, amb la Mercè, és establir un vincle que a la novel·la aparentment no hi és, que és de persona que té una cosa i mirall.
4: Sí, perquè hi ha com dues línies dramàtiques, no? La de la novel·la i la relació d'elles dues, que és inventada. Perquè existeix aquesta cunyada, la novel·la.
3: Però no està bé.
4: Però,
3: no està així.
4: Efectivament, no té una relació, diguéssim, emocional o contínua amb ella. I, en canvi, aquí s'han construït com dues línies dramàtiques.
0: El que dèiem abans, en aquesta història es fa un repàs a la història del país, l'exili, la resistència republicana, els maquis...

0: oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: Perquè no es queda tan lluny com em sembla, eh? La Mercè explicava que el seu pare va estar en un camp de concentració i que no en va parlar mai.
1: El silenci, que dèiem.
2: La història de la Mercè és impressionant. La Mercè, Mercè Aranega.
0: Sí, sí, l'actriu, la persona.
2: La seva història, no sabeu sí, el que és. No sabeu el que és. No sabeu el que és.
0: Bueno, ella ho ha anat explicant.
3: Va néixer a Argentina. Sí.
2: Però a part que no és només el que va passar, sinó les conseqüències. Perquè quan passa una cosa, dius, mira, està passant. Però després, al cap de... No 5 anys, no. Al cap de 10, 15, 20... Tot el que passa a la seva família és impressionant, però i t'acaben les llàgrimes.
3: Sí, és
2: perquè
3: que...
2: Perquè deixa una marca i totes les conseqüències que pot passar amb això, saps?
3: És que moltes famílies estan tocades i silenciades, no?, en aquest sentit.
0: Però una manera d'avançar, també, no? És a dir, de sobreviure.
4: Bueno, és el teu personatge, clar. No?, d'oblidar, sí, per oblidar. Sí. Endavant.
2: Sí, el que passa és que jo sempre els ho dic, la Carme Riera, que jo segueixo dient, és molt intel·ligent, a part que, clar, ella fa literatura, aleshores amb la literatura pots posar moltes paraules. Amb el teatre, quan descrius escriptura dramàtica, n'hi ha menys.
3: Oi? Hi ha més acció.
2: Exacte.
3: Que paraules.
2: I nosaltres tenim la sort, perquè vam fer un anunci que allò de el llenguatge literari mola, també és que és veritat, mola. Sí. Clar, ella té molt espai. I el meu personatge que diu, que ve d'Argentina, diu allò, la teràpia d'oblidar com a camí per seguir endavant. Però la Carme Riera posa tot el temps verbs de intentava oblidar, intentava de fugir. O sigui, no
4: és una sentència, exacte, sinó que és això, un
2: intent. O sigui, és com una teràpia per dir tirem endavant, però és un intent. I sempre ho posa molt, la Carme Riera posa molt intentar de fugir, potser, tot el temps. Mm-hmm. Jo penso que mai. Ara, una intenció de... Mira, Màxim, vam ser enemics, però ara fem un intent. Però allò va quedar, aquella brega, aquella... Saps? Allò, sí, sí. Allò queda.
3: Sí, sí. Més a l'obra es diu una cosa que jo crec que és molt important, que la dius tu, no?, quan parles dels maquis...
2: El darrer intent desesperat.
3: Esclar, és el darrer intent desesperat de matar o descobrir i treure fora l'únic feixisme europeu que no ha estat mai jutjat. És l'únic que no ha estat mai jutjat.
2: L'únic.
3: El feixisme franquista.
2: L'únic.
3: I per això ara som on som. I amb això vull dir moltes coses, no? Sobretot, o sigui, la inconsciència, no?, per exemple, dels joves, no?, que això que diuen que molts joves estan... que el feixisme no és res, que el feminisme no sé què... Crec que té a veure amb la falta de jutjar el feixisme. De netejar.
2: I no tant això, sinó amb totes les estructures d'estat, que ara en tot el que ens caurà a sobre. Amb tot el que està passant allò... Oi? Vosaltres que esteu informats? Amb tot el que ve a sobre, saps què dius? Estructures d'estat que no s'han netejat.
3: Clar, que no s'han netejat.
2: Hi ha uns vicis, hi ha unes coses que dius, en sèrio?
0: Bueno.
5: Com remuntem això que és diumenge, no?
4: Sí, sí, no.
3: Ai,
4: no.
3: Home, parlant,
0: s'ha de remuntar. Tota la vida és això, també. Vull dir que... Bueno, doncs vinga, poso un altre to, si voleu. En aquesta hora apareixen cares conegudes, des de Josep Pla, Maria Casares, Albert Camus, que ha aparegut abans, molt referents d'aquella època. Va, en quin d'aquests o algun altre referent històric us hagués agradat fer un cafè com el que vas fer tu amb la senyora Carme Riera?
2: Ho tenim claríssim, Magda.
3: No.
2: Ho tenim claríssim.
4: Aneu en pack.
3: No, jo prefereixo el Humphrey Bogart, eh?
2: No.
3: Sí,
2: no, és que jo no sé anglès.
0: Deixa, que Magda, pensava... per què? Humphrey Bogart, per què?
3: Jo pensava que tu diries un altre.
2: No, jo diria que
3: saps
2: a mi.
3: Saps qui? El Carrillo i el Semprún. El Semprún, cada vegada que surt el Semprún, que és molt guau.
0: A veure, però això depèn de la motivació del cafè, no? Imagino.
3: El Camí, el que passa que el Camí era un perill, perquè fas un cafè amb ell i acabes al llit. No pot ser.
0: Però ell no era tan mujeriego com es diu a l'obra?
3: Sí. No, una cosa exagerada.
0: No. Sí.
3: Però la cosa... tenia un potencial...
5: Que problema endavant.
2: Però es veu que anava molt en compte en no deixar prenyada la gent. I vull dir, un preservatiu allà hi havia?
3: No sé.
2: Jo m'ho crec, això, tu no.
3: Deia que follar amb una dona era el mateix que prendre's una copa.
2: Jo m'agrada
0: això. Deia ella,
2: sí.
0: El Camí.
2: Per diumenge, no?
0: Nobel de literatura.
3: Volíeu diumenge, no?
2: De diumenge?
5: Sí. Perdoneu.
0: Sembla més Sabadet. té ara, eh?
6: I a sobre es posa un preservatiu.
4: Ho té tot,
6: avançadíssim aquest senyor. I Premi Nobel, què més vols?
4: Visionari, Antoni.
6: Total.
3: No, realment va ser un senyor molt interessant en tots els sentits, eh? Perquè justament tot el que va fer pels exiliats i tot el que va fer per recolzar els que estaven a fora lluitant perquè allò desaparegués.
2: És que ell va tocar fondo. Jo recordo que era d'una mare i una àvia analfabetes. Hola, què tal, eh?
3: Menorquina.
2: Menorquines.
3: L'àvia menorquina.
2: Oh. Sí, sí. Bueno, i sí, però eren analfabets.
0: A mi emigràs al G, no?
3: Sí, emigràs al G.
2: I la mare tenia problemes, o sigui, era mig sordomuda. O sigui, perquè veieu el calibre d'aquesta persona. Mm-hmm. És Premi Nobel, en totes les obres que té, amb una educació que, o sigui, se'n va al G i després quan torna a França és un... és un denigrat, perquè
3: va ser futbolista, també. Li
2: encantava el futbol. Sí, sí. Es va lesionar
3: va
2: i per
3: futbolista.
2: Això no va... s'hagués dedicat al futbol professional.
4: Sí.
2: No, però vinc a dir, de mare i àvia analfabetes.
0: Sí, sí.
2: Molt fort. Molt fort.
0: La pena és que...
3: Ens agrada, va.
0: La pena és això, que va morir... Bueno, molt jove, sí, amb accident de trànsit.
3: Per tant... Bueno, amb accident de trànsit. A l'obra no queda clar si era un accident de trànsit.
2: Hi ha un interrogant que podria ser un atemptat.
0: Investigarem. O tornarem a anar a veure a la meitat de l'ànima a la sala
3: no
0: Atrium.
3: No ho saben.
0: Bé, en qualsevol cas, seríem en camí i una mica amb en Humphrey Bogart que ballaríeu al bolero.

0: aquest meneíto mola molt.
1: De què estàveu rient? Expliqueu
0: aquest
1: que els oients no...
0: Aquest meneíto de mínims està molt bé. Sí. És de tornar
1: Mariona
0: li
1: ha fet una coreo boníssima.
2: La taula,
0: la Mariona s'ha emocionat. La Mariona ha mogut allò, les clavícules, i ens ha fascinat i seduït alhora.
3: Teatre.
1: Dos minuts per parlar de la... Com en diu l'Oriol Puigtauler?
3: Novel·litis.
1: La novel·litis al teatre.
4: Ah, sí, vale.
3: Ah, mira.
1: Un subjecte polèmic, segons com, de vegades, no? S'adapten masses novel·les al teatre català, com
4: tu
1: aquesta
4: creus?
1: De la Carme Riera? No, jo pregunto.
4: Tu creus?
1: Jo pregunto. Home, unes quantes,
4: per sí. Per què no? En cinema no s'adapten novel·les així? Amb mogollon? Per què no?
0: Ai, oh, ai, ai, no, no. Màxim, amb l'església estupat,
4: estupat,
0: eh?
4: Estupat en l'església. Oi que tu fas la ràdio com et sembla? Doncs pues nosaltres fem el teatre com et sembla.
3: Ara, digues-ho, reina.
4: Ximpun,
5: ximpun. Ah.
4: És que jo trobo novel·litis. Bueno, no sé. Per què novel·litis? Per què? Jo he fet de tot, he fet clàssics, he fet molts autors catalans.
0: Poesia.
4: Molts autores. Per què no novel·la?
3: Mm. Això és una mica com si critiquéssim el cine perquè està fet de fotografia, no?
4: És que no ho entenc. Són històries. Si hi ha una història interessant, per què no explicar-la en teatre? Això de la novel·litis jo trobo una mica tonto.
0: Jo penso que ell, perquè l'Oriol és més postdramàtic.
3: Bueno, no, i perquè perdona. Hi ha com aquesta reivindicació dels dramaturgs i la reivindicació de la feina dels dramaturgs en tenim tants.
1: I del text teatral.
3: Que a vegades també anar recuperant novel·les està molt bé, però que també te les pots llegir, encara que molt bé les adaptacions al teatre, però el TNC, la nova temporada, coincideixen la Mercè Rodoreda, la Carme Laforé, Montserrat Roig, que és la que faràs tu, no?
4: Sí, justament.
3: Sí, sí. Però vull dir que
0: la Mercè Rodoreda és una obra de teatre, eh? I és preciosa, que em fa una ràbia.
1: Que també va fer teatre, sí, va escriure teatre.
4: Sí,
0: aquesta obra és...
1: I el Maniquí,
0: l'Hostal de les Camèlies...
4: El Maniquí van fer el Nacional
0: sí, sí.
4: Fa molts anys.
0: I l'Hostal de les Camèlies per mi és que dius Portacelli, jo la volia fer aquesta obra.
3: Oh,
0: no la volia fer. És una de les més preferides.
3: Ah, però sí, tu estàs sí. Agafada per l'Albert Arrios, no, ara? Aviat? O no? Et veurem...
0: Ah, bueno, aviat. Jo ara estaré aviat. A l'atur després d'això. O he donat el currículum a un hotel de Mallorca per anar a fer de Kelly.
3: Sí,
0: sí, sí, és així. És molt precària aquesta
1: Antònia,
0: situació.
1: Antònia, això sí, sí. Ho dius però, en sèrio?
0: Sí, però
1: no, home,
0: el dia
1: home,
0: 1...
1: Sí, sí.
0: No, t'ho dic en
1: sèrio.
0: Sí, però el dia 1 anem, em fa molt riure, estem nominats als Mags amb l'Albert Arribas d'Opereta Imaginària i anem amb furgoneta perquè no tenim diners.
1: Fins a Mèrida!
0: No, hem aconseguit vindrà amb furgoneta. Que jo vaig dir a l'Albert, jo no em veig perquè jo em perdo. Allà amb la Carlota, a Subirós, un dia vam anar a Cardedeu a casa l'Oriol Genís i ens vam perdre. Jo li vaig dir, jo no em veig. I he aconseguit anar fins a Madrid amb tren i allà agafarem uns cotxes perquè és mig camí i estem nominats als Mags. Però vull dir, però això és així i cap problema. És una professió molt precària. I és així, i estem acostumats.
1: Fixa't no? Que hem tancat el cercle, que hem començat parlant d'això, no? Dels petits teatres,
0: sí.
1: del menú d'arròs, i tot això. En fi, que ompliu els teatres perquè aquesta adaptació, en fi, com tot el teatre que es fa aquí, val molt la pena. Doncs res, moltíssima sort, moltíssimes gràcies. Magda Puyo, directora, Antònia Jaume.
0: Moltes gràcies,
1: la meitat Màxim. De l'ànima a l'Àtrium.
0: Gràcies.
1: Vinga, seguim amb Mariona Borrull, a Terra Dí.

0: Tot és comèdia.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
2: L'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle.
2: L'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
3: Com és la nit de Sant Joan?
4: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
5: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
6: Una sèrie de Letizia Dolera, Premi Ondas 2025.
7: Què li has fet a la meva filla?
8: No pot pagar això.
6: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
9: En punt 2:15, aquí estem a la sèrie Ser Catalunya, el Tot és Comèdia, i ara amb Mariona Borrull, com dèiem, l'èxit espanyol i català al Festival de Cannes.

0: Festival de Cannes, amb un gran titular. Bueno, se n'han escrit molt del premi a la millor direcció ex aequo, sí, per Los Cabis. A mi el que més m'ha agradat és Los Cabis es fan grans a Cannes, perquè ja no són aquells jovenets, no?
1: Que... És que ens costa de creure, però és la segona pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi després de La Llamada, el 2017.
0: I les sèries, no te les deixis.
1: Però,
0: n'han
1: clar,
0: fet unes quantes de sèries, ja.
1: Les sèries és un mitjà diferent i no estem parlant d'una pel·lícula d'aquesta categoria, d'aquesta envergadura. Mm. La Bola Negra és una pel·lícula que perfectament podrà competir als Oscars perquè té el que se'n diu en castellà hechuras, de gran indústria, en aquest cas de Hollywood. Els Javis van rebre ja ofertes de Hollywood fa uns anys després de la Messias.
0: Ah, sí?
1: Sí, rere l'èxit de la sèrie es van començar a trucar des d'Estats Units, aviam si volien dirigir alguna pel·lícula. Mm. Ho fan molt sovint, això, els grans estudis.
0: Ara recordo que Glenn Close, que fa un petit paper a La Bola Negra, ells diuen que va ser la pròpia Glenn Close que els va escriure.
1: Els va escriure, o sigui, un correu electrònic.
0: Perquè va veure, crec, La Messias,
1: i
0: se'n va fer fan automàticament.
1: Sí, sí. Així que ells li van donar l'únic paper que tenien més o menys disponible, que era una espècie com de sòcies de Liam Gibson, d'aquest historiador hispànic. I sí, sí, té uns 5 minuts de pel·lícula amb l'Alana S. Portero, que són magnífics.
0: També fa un petit paper Penélope Cruz, que ha acompanyat durant tot aquest periple a Cannes, a Los Javis. Ahir plorava moco tendido.
1: Però
0: quan sentia...
1: Petit és pels minutatges, perquè l'envergadura d'aquest paper ella fa de René, que és una acoplatista a la línia, recorda més una pel·lícula feta de tres línies temporals. Tenim d'una banda l'adaptació de La Bola Negra, amb l'obra de teatre de 4 pàgines que va poder escriure Lorca abans que el matessin.
0: De fet, inacabada.
1: Sí. Després tenim, el 1937, tenim una història d'amor estil El Paciente anglès entre un soldat del bàndol republicà i un altre que és franquista, que són el Guitarrica de la Fuente i el Miguel Bernardo, del Van Veure Querer. Mm. I d'altra banda tenim el Carlos González, del 2017, que intenta retrobar-se amb la seva mare, amb qui té una relació supertòxica, ella és la Lola Dueñas, i no se'n surten. Doncs a la segona línia temporal, 1937, tenim a una acopletista, a la René, que seria com l'equivalent a la Ángela Molina de Les bicicletes són per al verano, per exemple, o a la Ana Belén de Ahí va... Aigua. Ah, sí? Ens entenem?
0: Sí. O sigui, personatges petits però icònics al
1: però
0: final de la història del cinema.
1: I té un número de vodevil que és absolutament apassionant en el sentit que desperta passions. Va ser un número que a més ella va explicar...
0: Oh, lo de l'aneurisma.
1: Exacte, exacte. Li van comunicar just el dia que havia de gravar aquest número, més els Javis havien estat com cuidant-la perquè no es trobés amb els extras, perquè com l'impacte fos major, no? I realment se sentís més de veritat. Sí. I just aquell dia li van dir que estaven segurs els metges que tenia un aneurisma cerebral, de manera que ha fet aquesta escena que és... Potser et dic el paper de l'any, en general, dels repartiments espanyols és el paper de l'any, pensant-se que es moriria. Després li van dir que no, que era...
0: Per sort,
1: maria, però...
0: per sort.
1: És memorable, sort. Aquesta
0: molt
1: és
0: bé.
1: La paraula.
0: No, ella diu que i tot això queda en el personatge.
1: I tant que sí,
0: que,
1: i
0: meravella.
1: Tant.
0: Doncs escoltem a Javier Calvo.
1: Vinga.
0: Emocionadíssims els dos ahir recollint el premi a millor direcció ex aequo, que no ho hem dit, amb el cineasta, el realitzador de Fatherland.
2: La Bola Negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso.
1: És que ja ho deia l'Antònia i la Magda, portem una bola negra sobre que no desapareix,
0: clar,
1: no marxa. I per això és tan interessant fer una pel·lícula de tres temps, no? De manera que veiem com la homofòbia segueix absolutament viva i que no és un fantasma, que és una realitat amb la que convivim el dia a dia.
0: Sí, sí. Digue-li homofòbia, digue-li machisme, digue-li tantes...
1: Violència,
0: aquestes,
1: violència.
0: No? Sí, sí. Bé, doncs, no és el premi més important, però ho és per nosaltres, no? El més important és la Palma d'Or, que ha tornat a aconseguir el director romanès, ho dic bé?
1: Christian Mungiu.
0: Vint anys després, amb aquesta història filmada a Noruega, què ens pots explicar de Fjord? Palma d'Or.
1: Fjord és una farsa, és a dir, és una pel·lícula que ve a proposar una tesi, una teoria social, vol fer una fotografia del que passa ara mateix a Noruega. Noruega, recordem, el país més progressista del món, i quina és la relació que té ara mateix amb les comunitats més conservadores dins de la seva societat. En aquest cas, dos pares fonamentalistes cristians que tenen 5 fills i que els peguen a casa. Com castigues els teus fills, doncs ells els peguen. Què passa? Que quan se n'assabenten a l'escola, criden a serveis socials i a partir d'aquí comença una roda, ho posarem entre parèntesi perquè no estic del tot d'acord, de tortura contra aquesta família, entre cometes, diferent.
0: És una família de romanesos emigrada a Noruega.
1: Efectivament. Ell, el pare, és Sebastian Stan, el Bucky de Marvel, o el Donald Trump de The Apprentice, i ella és Renate Reinsberg, que la vam conèixer, la peor persona del món i a valor sentimental. Ella és noruega.
0: Clàudia fa que sí, chapó.
3: La millor.
1: Està contenida, està continguda. Clar, fa de dona abnegada que té 5 fills i és fonamentalista religiosa. Vull dir que elaborem poquet. Es fa veure poc, aquesta ocupa poc espai, no?, que diuen. Però sí, llavors planteja un dilema que és fins a quin punt les societats progressistes també són violentes. Per mi és una falsa equidistància.
0: Bé, si voleu la llista de palmarès completa, doncs la trobeu fàcilment a Google i tal, premis del jurat, interpretacions sí que em vull aturar.
4: 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il en faut comme distraction?
0: Perquè gràcies a tu jo vaig veure Close, de Lucas Don, i em vaig gastar com 10 paquets de Kleenex, i és ara la torno a veure i em torno a emocionar una mica el que m'ha passat amb el tràiler de La Bola Negra. Quina gran pel·lícula de descoberta.
1: Et passarà el mateix amb Coward, la nova pel·lícula de Lucas Don. Que...
0: amb dos protagonistes que han guanyat la millor actuació masculina.
1: Valentín Grosnik i Emmanuel Macchia, els dos soldats protagonistes de Coward... dos soldats que intenten que el seu amor no s'apagui en el front de la Primera Guerra Mundial amb tot l'horror que això comportava. I el coward protagonista, aquesta covardia, no?, que fa referència al títol, ens semblarà potser que és una qüestió bèl·lica, però no és en absolut una qüestió bèl·lica. És d'aquestes pel·lícules que té un interrogant final, un final obert, d'aquests que et deixa parlant una bona estona amb una cervesa al bar del cine. Per tant, l'esperem ben fort al cinema.
0: I esperem també veure ben fort la nova... La nova, no? És la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que també s'ha endut premi a Cannes.
5: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
6: Jo vaig notar com electricitat.
0: Viva, que no viven! Que això és una altra pel·li.
1: Uau, hem fet un viatge 40 anys enrere.
0: És diumenge ara, estem modo diumenge ara.
1: Aina Clotet s'ha endut el Premi Revelació a millor actriu per Viva, i realment era el premi que li tocava. Aquest és el retrat d'un personatge que o tens una gran actriu darrere o no funciona en absolut. Una dona, una espècie com de Cleo, de 5 a 7, a qui diuen que el càncer de pit que va tenir podria haver continuat, malgrat l'operació, i que de cop i volta es troba davant del vertigen de he de viure-ho tot o em moriré. Que això sabem que és una cosa dolentíssima, perquè et porta a prendre les pitjors decisions possibles, i efectivament tenim les pitjors decisions possibles. Si heu vist Això no és Suècia, el to és molt semblant, i realment ens trobem una pel·lícula que té empac. Va agradar molt a la crítica internacional i a mi em dona esperances de veure què és el que fa a continuació. Aina Clotet, amb això, venia a més de respondre a Clara Roquet el 2021 amb Libertat, per tant tenim aquí un llegat de dones que passen per Setmana de la Crítica que...
0: molt bé, molt bé, molt bé. Aina Clotet, vine quan vulguis, el tot és comèdia. I què anava a dir? Home, bé, no?, la representació catalana aquest any a Cannes.
1: Superbé, superbé. Aviam, és que nosaltres pensem que estem de ressaqueta perquè l'any passat que si Romeria, que si Irat, però no, enguany hem batut rècords històrics. 7 pel·lícules catalanes, habitualment a Cannes n'hi havia un parell o 3 com a màxim. A finals dels 2010 vam tenir una molt bona temporada, no?, amb Beautiful, vam tenir L'Orfanato de Bayona, vam tenir una bona tongada de pel·lícules, però ara mateix és que els rècords són històrics. Des de que es tenen dades, aquest ha estat l'any que més cine català hi ha hagut a Cannes. Faig una mini repassada,
0: sí, ràpidament,
1: tenim
0: un minut.
1: A la reusenca Maria Martínez Bayona, que ha fet una pel·lícula amb Rebeca Holly amb Gael García Bernal.
0: Que ningú s'ho explica, dius... una desconeguda...
1: Va marxar a Londres amb una beca i ha començat a fer indústria allà, com Jaume Claret... No, Jaume Claret Muixart, no.
0: Ja li arribarà.
1: El Jaume... El de la huérfana, el Jaume Colell, no...
0: Busca-ho també, tranquil·la.
1: Tot bé.
0: No pateixis.
1: The End of It, sobre un aristòcrata de 250 anys que de cop i volta es vol morir. Hi ha documentals, hi ha, per exemple, The Rehearsals for a Revolution, no?, que és una coproducció de Fast Ten Films. Faríem la llista, però és que és llarguíssima.
0: Tranquil·la.
1: La qüestió és que estem en un molt bon moment. Sembla que Elena Martín va començar amb Creatura, una ratxa de la que, pel que es veu, no marxarem aviat.
0: Doncs nosaltres hem d'anar marxant. Bé, no, encara queda programa. Tenim aquí Marta Cava amb els seus llibres. Doncs, Mariona, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Descansa.
1: Ai, sí.
0: Recupera't.
1: Una setmana de vacances.
3: Merescolíssima.
0: I amb moltes ganes d'anar a veure totes aquestes pel·lícules.
1: Ai, sí. Doncs tornarem ben aviat. Màxim Castillo, Clàudia Arcarons.
3: Ja em diu.
1: Hòstia, és igual.
3: A dormir ja.
0: Sobreviuràs el diumenge.
1: Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
7: Tot és comèdia.
8: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
9: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
8: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrada

0: temps.
1: I ara, per acabar el programa, Marta Cava, com estàs? Bon dia.
2: Molt bé.
1: No sé si tens alguna cosa a dir de la campanya que han engegat aquesta setmana les llibreries del nostre país.
2: Sí, com de malament hem d'estar perquè els llibreters hagin de fer una campanya per recordar-nos una cosa tan bàsica com és comprar els llibres a les llibreries. És que em sembla de calaix. Vull dir, estic a favor i dono suport, de fet, participo a la campanya, però és que si t'hi pares a pensar, dius, ostres, que hem d'estar recordant això en ple 2026... Vull dir, clar, jo entenc que hi ha certes empreses on, o sigui, que t'ho porten molt ràpid i et fan descompte i tot plegat, però és que res és comparable a anar a comprar una llibreria. Per mi.
1: Ja està.
2: Ja està.
1: No, no cal facis res més. Avui ens proposes un viatge a Xile, Xile...
2: Jo pronunciaré la castellana. Perquè,
1: Xile.
2: Sí, perquè, bueno, ho he escrit el guió a la manera catalana, però penso que els topònims s'han de mantenir en la llengua, tot i que costi a vegades de dir, però, bueno, Xile... És una de les meves obsessions literàries.
1: Sí,
2: perquè tots tenen un fil en comú els llibres, que és que parlen de la dictadura, que ha generat molta literatura i molta producció audiovisual. És que tot ve de l'altre dia em vaig topar per casualitat amb un documental que no havia vist d'un director italià que m'agrada molt i de sobte vaig dir, com pot ser que un dels meus directors de cinema preferits, que és Nanni Moretti, hagi fet un documental sobre la dictadura xilena i jo no l'hagi vist i va ser com, ostres, recomano molt el documental, que em sembla que es diu Santiago Italia, que està filmint, i també hi ha un documental al 30 minuts que està molt bé, que parla de les funes, que les funes són el que nosaltres li diríem...

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dimarts. És dilluns, no és dimarts, és dilluns. És dilluns, és 25 de maig i aquest és un dels sons del dia.
2: El único problema era conseguir una hora en el registro civil. Total, que como la hora se consigue por internet, pues yo iba intentando cada día diferentes horas y siempre ponía que no había horas disponibles.
1: És l'Eugènia. Volia casar-se i fer-ho pel registre civil s'ha convertit en una missió impossible per les llargues cues. Finalment, s'ha casat davant de notari. Com ella, ho han fet 4.000 parelles més i cada vegada en són més, malgrat que casar-se davant del notari costa uns 500 euros. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el temps, sol, temperatures altes, poden arribar als 35 graus a Lleida i poden haver-hi també alguns bancs de boira cap al vespre a les Terres de l'Ebre. Pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora no hi ha incidències. Els matrimonis davant de notari s'han duplicat en 5 anys. La causa l'hem de buscar en la saturació i les llargues esperes al registre civil. Segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya, també s'ha multiplicat la tramitació d'expedients matrimonials per part dels notaris. Gemma Alegrí.
3: Fa almenys 5 anys que els casaments davant de notari no paren de créixer a Catalunya. Si el 2021 se'n van celebrar poc més de 2.000, el 2025, per primera vegada, es va superar la barrera dels 4.000. Més enllà d'aquest augment, també s'ha disparat la tramitació d'expedients matrimonials, que han crescut més d'un 250% en els darrers 5 anys. Un creixement que coincideix amb l'entrada en vigor a finals d'abril de 2021 de la possibilitat que els notaris puguin expedir aquests documents.
4: Cada vegada més, l'opció del ciutadà és contraure matrimoni davant notari. Jo crec que potser els motius fonamentals són l'agilitat a l'hora de la tramitació i la celebració del matrimoni és pràcticament immediata.
3: És Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, en declaracions a Ser Catalunya.
1: I, de fet, Gemma, hi ha dues diferències principals entre casar-se davant del notari o fer-ho al registre civil.
3: Sí, dues diferències importants. La primera és el cost. El casament davant de notari té un preu mitjà d'entre 500 i 600 euros. El registre civil és gratuït. La segona és el temps d'espera. Mentre que amb un notari el tràmit es pot fer pràcticament de manera immediata, al registre civil l'espera a Catalunya oscil·la entre els 6 mesos i un any.
4: Podem tramitar l'expedient matrimonial un dia i atorgar la celebració del matrimoni a l'endemà o la setmana vinent o quan ells ho consideren.
3: Els notaris reivindiquen la proximitat i el tracte personalitzat dels seus serveis.
1: Ferran Dalmau, bon dia.
5: Bon dia, Gisela.
1: Però hi ha més coses. Quan enviem un missatge a algú a un altre continent, mirem un vídeo YouTube o una sèrie Netflix, la informació no arriba al mòbil per art de màgia. Si les dades estan emmagatzemades a un país llunyà o un altre continent, el més probable és que arribin a través d'un cable submarí de fibra òptica.
5: De fet, el 98% del trànsit d'internet circula per sota dels oceans. A Catalunya, concretament a Sant Adrià del Besòs, tenim un port on arriben dos cables internacionals.
1: Ens ho explica el Pol Valero.
6: A la Barcelona Cable Landing Station inaugurada el 2022 i arriba un dels cables més llargs del món, de 45.000 quilòmetres. Surt de Barcelona, travessa el Mediterrani fins a Egipte i després dona tota la volta a l'Àfrica, puja per les Canàries i acaba a Anglaterra. L'altre que hi ha connecta amb Marsella i Gènova. Per l'any vinent s'espera que també aterri a l'estació el cable Medusa, que serà el més llarg de la Mediterrània.
7: Això desenvolupa una indústria al voltant d'aquí, que serien centres de dades, inclús IAS, tota una sèrie d'economia al voltant d'aquest port.
6: És Àlex Ramoneda, director de desenvolupament de negoci d'Àfrics Telecom, que gestiona l'estació.
1: Aquests cables s'enterren al fons marí amb grans vaixells que els van desenrotllant en contra del que es pot pensar, però són fils de molt poc gruix, Pol.
6: Sí, són de fibra òptica, igual que la terrestre, i el que canvia són les proteccions.
7: El que és curiós i contraintuïtiu és que el cable, com més en profunditat s'instal·la, en veritat, menys proteccions s'acaben posant sobre la fibra, perquè els riscos que hi ha al fons del mar a grans profunditats són molt pocs. Al final estem parlant d'un cable que igual té com a diàmetre un centímetre i mig.
6: En canvi, a mesura que s'arriba a la costa, s'ha de protegir més perquè hi ha més elements, com la pesca o les àncores, que hi podrien interferir.
1: Són les 7:25.
8: Entres en volotea.com i encuentras cada vez más destinos. Asturias, Nantes, Vitoria, Lille, Olbia. Con vuelos directos desde Barcelona. Y de repente, ya estás ahí, probando un plato típico. O ahí, con esas vistas. O ahí, desde 29 euros, ya estás ahí con Volotea. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos. Condiciones en volotea.com.
9: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
10: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
9: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
1: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 3 víctimes mortals.
5: Ahir a la tarda, dues persones van morir en un accident entre una furgoneta i un turisme a la 2 a Jorba, a l'Anoia. Dissabte va ser un motorista veí de Castellar del Vallès qui va perdre la vida mentre conduïa. Amb aquestes ja són 47 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.
1: I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona continuen buscant els tres ocupants del vehicle que...

0: Ha parlat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: Gràcies per tant.
3: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, és dilluns, és 25 de maig. Sense la regulació dels lloguers a Barcelona, avui els llogaters pagarien al voltant de 200 euros més de mitjana.
6: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada.
7: Hem aconseguit també una davallada del lloguer de temporada. Comencem a detectar que la demanda, diguem, especulativa ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
5: Ho diu un estudi de l'Ajuntament que també treu pit d'haver aconseguit reduir l'interès dels inversors en els pisos de la ciutat. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. I el primer, el trànsit. Vicenç Llorca, des del RAC, on hem de tenir paciència.
8: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns amb circulació força fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana. Tot i així, la C-17 i la P-7 circulen amb lentitud al seu pas per Mollet del Vallès. En aquest punt, la P-7 té un carril tallat en sentit sud que deixa 5 quilòmetres de retenció. A Roda de Barà, la P-7 també circula amb només un carril obert en sentit sud a causa d'un accident que deixa unes cues d'uns 4 quilòmetres. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
5: El segon imprescindible, el transport públic. De moment sense incidències i el tercer el temps. Sense canvis, sol i calor, Jordi Carbó.
9: Sol i calor, és a dir, temps propi de l'estiu, és el que ens espera per avui i tota la setmana. De moment, ara mateix, tenim 19 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, també a Girona. El sol lluirà en tot moment, no hi haurà núvols destacables, la temperatura pujarà ràpidament, passarem dels 25 graus arran de costa, al voltant dels 30, tot el prelitoral, a l'interior i a les valls del Pirineu. Les més altes, el Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre, màximes properes als 35 graus. A la tarda i fins a primeres hores de la nit, la marinada bufarà de moderada a forta.
5: Els contractes de lloguer a Barcelona costarien al voltant de 200 euros més de mitjana sense el topall del preu. És el que diu un informe de l'Observatori d'Habitatge de Barcelona. La regulació ha aconseguit moderar el cost de viure a la ciutat i ha millorat molt la capacitat d'assumir-lo amb els salaris actuals. Ferran Dalmau, bon dia.
10: Bon dia, Gisela. El preu mitjà dels lloguers a finals de 2025 ha estat de 1.161 euros. Segons l'informe elaborat per l'Observatori d'Habitatge, si no s'hagués posat aquesta regulació, ara pagaríem entre 1.300 i 1.400 euros de mitjana, és a dir, uns 150 o 250 euros més. I, a més, s'han frenat el nombre de contractes nous de lloguer de temporada. Són bones notícies, diu el comissionat d'habitatge de la ciutat, Joan Ramon Riera.
6: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada.
7: Hem aconseguit també recentment, o podem dir, una davallada del lloguer de temporada o dels nous contractes de lloguer de temporada, i això és molt recent i estem amatents a veure quina evolució tindrà en el futur el lloguer de temporada.
10: De fet, el ritme l'últim trimestre de temporada eren 1.000 contractes nous al mes, ara són uns 400 al mes. Hem passat del 14% dels nous contractes al 28% del total.
5: En paral·lel, la compra d'edificis sencers per especular també ha baixat per primera vegada en els últims 3 anys i ho ha fet en un 30%. L'Ajuntament treu pit d'estar aconseguint desincentivar els fons d'inversió.
10: Els blocs sencers són l'objectiu principal dels fons perquè és la manera més fàcil de treure un rendiment elevat amb una sola compra. L'any passat se'n van comprar 149 a Barcelona, és un descens de el 31% respecte a l'any anterior. El comissionat d'habitatge diu que és un fre important als inversors.
6: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
10: Des de 2022, les compres d'edificis sencers no paraven de créixer, ara s'ha revertit aquesta tendència.
5: Quan enviem un missatge a algú a un altre continent, mirem un vídeo YouTube o una sèrie Netflix, la informació no arriba al nostre mòbil per art de màgia. Si les dades estan emmagatzemades a un país llunyà o a un altre continent, el més probable és que arribin a través d'un cable submarí de fibra òptica. De fet, el 98% del trànsit d'internet circula per sota dels oceans i a Catalunya Sant Adrià del Besòs és un punt important.
10: Sí, perquè allà hi arriben dos cables internacionals. Aquests cables s'enterren al fons marí amb grans vaixells que els van desenrotllant i, en contra del que es pot pensar, són fils de molt poc gruix.
5: Més detalls, Pol Valero.
1: A la Barcelona Cable Landing Station, inaugurada el 2022, hi arriba un dels cables més llargs del món, de 45.000 quilòmetres. Surt de Barcelona, travessa el Mediterrani fins a Egipte i després dona tota la volta a l'Àfrica, puja per les Canàries i acaba a Anglaterra. L'altre que hi ha connecta amb Marsella i Gènova. Per l'any vinent s'espera que també aterri a l'estació el cable Medusa, que serà el més llarg de la Mediterrània.
11: Això desenvolupa una indústria al voltant d'aquí, que serien centres de dades, inclús IAS, tota una sèrie d'economia al voltant d'aquest port.
1: És Àlex Ramoneda, director de desenvolupament de negoci d'Àfrics Telecom, que gestiona l'estació.
5: Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a què diuen els diaris. El periòdico recull en portada els dos anys seguits de turbulències a les grans empreses familiars catalanes.
10: Just després de les novetats de el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, però també de l'acord fallit que Puig va intentar per fusionar-se amb Estée Lauder. I recorda el diari que també Grifols ha tingut en els darrers anys problemes després que l'auditora Gotham l'acusés de falsejar els seus números. A més, també cita els problemes de Celsa, Freixenet i Pronòvies.
5: I a La Vanguardia parlen dels joves que pateixen un llim legal.
10: Expliquen el cas de dos joves immigrants que, segons el seu passaport, són menors d'edat i, per tant, com que no tenen un adult que els acompanyi, no poden optar a la regularització extraordinària de migrants. Però resulta que les proves d'edat biomèdiques mostren que, en realitat, són majors d'edat i que els seus papers tenen errors. Per tant, en realitat, haurien de tenir dret a aquesta regularització.
5: Són les 8:27.
12: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
13: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
14: I què?
13: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
14: Oh.
13: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
15: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
16: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sensibles de confiança.

0: I a Barcelona avui arriba la rumba flamenca de Los Chunguitos.
1: A les 7 de la tarda seran a la sala Ras Matàs, al Poble Nou, on els de Vallecas hi cantaran cançons com Me quedo contigo, que estem sentint. Pues me enamoro.

0: Esto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: La ventana siempre está bien.
3: Radio Ser, Principat d'Andorra.
4: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
5: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
6: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
7: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen, fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics, fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pime, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'assegurances, al carrer Babot, camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
8: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
9: Ràdio Ser Principat d'Andorra al costat dels negocis de casa nostra. Amb Ser Empresaris. Tots els divendres, des de les 7:20 de la tarda, tens una cita amb l'economia, les finances i el mercat laboral. El programa referent de la ràdio andorrana dedicat, sobretot, al món de les petites i mitjanes empreses. El comerç, els negocis turístics i a tot el que sigui repercutir positivament en la riquesa del país. L'economia en termes clars i propers, amb entrevistes i col·laboradors de primer nivell. Tots els divendres a les 7:20 de la tarda, Ser Empresaris. Amb el patrocini de Creant.

0: La Ventana, con Carlas Francino. La Ventana, siempre. Radio Ser, Principat d'Andorra.
1: En banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment, amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
2: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic,

0: Són les 7 de la tarda.
1: Avui al balcó, tertúlia amb Llucia Ramis, Ariadna Martínez i Nem Rot Carrasco, on parlarem de la filantropia del cas Andic i del suïcidi fingit d'un assagista per promocionar el seu nou llibre.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Guillem Delsa, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Quan un nen o una nena emmalalteixen i han de passar hores i hores a l'hospital, tota una xarxa de distracció i oci es posa en marxa per tal de fer més amable les estades. I és una sort, i així ha de ser, però què passa amb els adults? Tenen aquestes opcions? A Balcons ho vam preguntar i ara sabem que entre les sessions de quimio o ràdio per malalts oncològics, pintar, fer fang o, per exemple, treballar la llana o fer collage és ja una realitat.
1: Sí, fa només 3 anys que l'entitat Artaguere impulsa sessions d'artteràpia a hospitals públics i privats de Catalunya. Al balcó ens ha deixat entrar a la sala de la Vall d'Hebron on estan aquestes sessions. Hem conegut a la Sali, arterapista, i a l'Ester i al Manu.
0: Ja som el que normalment fa de sala d'espera dels malalts oncològics de la Vall d'Hebron. De fet, d'aquí darrere hi ha una porta corredera on hi ha unes butaques més altes, còmodes, on es fan les sessions de quimioteràpia. Però en aquesta sala que estem ara, que ja us dic que és com una sala d'estar, no té cap pinta de sala d'espera. Guillem, com la descriuries?
2: Mira, hi ha 8-10 cadires de colors verd-rosa que estan ficades en cercle. Després hi ha una taula plena de coses per fer art, no? Hi ha pintures, hi ha retoladors, hi ha ceres, hi ha llana, hi ha fins i tot unes pinyes, hi ha fulls, no? I darrere hi ha una altra taula, més grossa, també de fusta, on suposo que després s'hi pot anar a pintar. De fet, hi ha a dalt de la taula obres ja fetes, no? Fulls pintats amb papers i amb dibuixos.
0: De fet, és un espai molt agradable i entra molta llum. Jo sé que abans estaven en un altre lloc, però van decidir venir aquí perquè hi ha unes finestres on hi entra, i a més fa una tarda molt bonica, el sol directament. Aquí s'hi fan setmanalment sessions d'artteràpia, les coordina l'artterapista, ho he dit bé, Sali Schofield. Hola, Sali, com estàs?
3: Hola, bien.
0: Ara, tot això que acaba de descriure en Guillem és per una sessió, per un taller?
3: Sí, procuro poner una variedad de materiales para que cada uno pueda elegir lo que le apetezca usar.
0: És a dir, que va així, entren les persones que s'han apuntat al taller i diuen: mira, jo tinc ganes d'això, de llana o de cotó o d'aquells pots de pintura tan fantàstics, taronja, groc, blau, vermell, va així.
3: Sí, pues yo doy una pequeña pauta normalmente al principio o en la primera fase del grupo. Es para ayudarles a explorar, a usar materiales nuevos, a probar diferentes técnicas, y la pauta es muy abierta y lo contarán mejor Esther y Manu, pero es eso, es para ayudar a entrar en el proceso creativo.
0: Esther, Manu, ¿cómo esteu?
4: Hola, bé.
5: Bien.
0: Gràcies per ser al balcó. Esther, de fet, tu tens sessió de quimioteràpia després d'aquesta xerrada.
4: Sí, dintre d'una estona allà estaré.
0: Tu has passat per aquí, has fet 10 sessions. Què és això? Que no sé si sabies que tindries aquesta oportunitat i com l'has viscuda.
4: Pues jo vaig començar i encara no havia començat la quimio. Vaig ser l'única que començava el procés i per mi va ser, bueno, un lloc de poder expressar-me a través de l'art, i que em va anar molt bé perquè van ser com 2 hores abans de la quimio que no pensava en ella, i va ser com un molt terapèutic per mi per això.
0: Com t'arriba la proposta? Perquè jo imagino que quan et diagnostiquen saps que has de fer un tractament tan dur com és la quimio, i que de sobte et diguin: vols anar a pintar? No sé com va reaccionar al principi.
4: Bueno, jo em vaig apuntar. Jo soc molt activa, soc molt nerviosa, molt tal, i quan em van diagnosticar vaig pensar: què puc fer jo per estar millor? Llavors vaig veure un dels cartells que estan aquí a la sala i em vaig apuntar sense saber molt.
0: I en el cas del Manu, tu com hi arribes aquí? Tu has tingut leucèmia, t'han fet un trasplantament. No sé com estàs ara, per cert, que no us he preguntat com esteu.
6: No estoy bien. Hace 6 meses que hice el trasplante. Y supe del taller de arte terapia por una enfermera del Vall d'Hebron, que me indicó en el proceso. Estaba justo en el proceso de recuperación del post-transplante, y a pesar de tener la gente, los amigos, fue un proceso que viví muy solo, sentía que estaba muy solo, y soy del mundo de las artes escénicas, entonces como que en la parte creativa sentía ganas de ponerla ahí, volver, pero no sabía cómo. Y también de compartir con otras personas y otras gente que tuvo otras experiencias, ¿no? Y entonces lo busqué la información el último día de inscripción. No sabía si iba a tener
0: plaza
6: o no, y me apunté, y así que me apunté y me llamó de último momento.
0: És que és molt bonic, perquè quan heu entrat us heu fet una abraçada, és a dir, que aquí es fan amistats, i imagino que també és una manera de treure pors, no?, de compartir de tot el que esteu vivint.
4: Bueno, es comparteixen la part més íntima, que és una malaltia, és com et sents, com la por, no?, les pors que tens, són bueno, moments molt, molt especials, perquè ningú com tu, no?, que estigui a la teva... Bueno, és gent que està a la teva mateixa situació.
6: Com que una empatia automàtica, así como por vivenciar... Són diferents històries, però de la misma... del mismo mundo, ¿no? Y entonces creo que entra en ese lugar de empatizarse y compartir.
0: Sali, això ho fa l'art, també. És a dir, el fet... com expliques que sí, aquesta empatia, que és lògica, però aquí deu tenir un to especial.
3: Sí, i... Por eso es súper importante al inicio crear un espacio seguro donde no hay juicio, donde las personas que pueden expresarse de forma libre y sobre todo se baje la autoexigencia y que puedan usar el arte como recurso, poner el foco en el proceso y usarlo para expresarse sin juicio.
2: Clar, a mi m'explicava la Sali que les sessions, primer hi ha aquesta xerrada inicial, no? Després hi ha tot l'espai aquest de crear, i després torneu a ficar les obres en comú, no? Que diguéssim que al final l'art és com el mitjà, no? Però el que dieu vosaltres, l'important és totes les reflexions que feu amb els companys. No sé com us heu sentit vosaltres, si l'art us va servir realment per canalitzar totes aquestes emocions.
6: Jo crec que sí, perquè te une a lo creativo también. Entonces el hecho de crear, estás poniendo vida a una cosa que has vivido y estás ahí dentro de ti, ¿no? Y es como una manera de compartir y expresar y transformar eso de otra forma.
4: Sí, yo igual. Crec que l'art et deixa treure tot el que sents en aquell moment. I jo, en el meu cas, que era el moment d'iniciar, vaig poder treballar tot el procés de totes les meves pors, totes, bueno, això, no? I em va servir molt.
0: Quines instruccions els hi dones perquè puguin canalitzar aquestes pors, aquest dolor? És a dir, quina mena d'art fan?
3: Pues muy sencillo. Bueno, sobre todo a cuidarse, primero, de compartir lo que quieren compartir sin presión de nada y que sale solo. La parte y disfrutar de jugar, de explorar como niños y reconectar con esa parte creativa que acaba de describir Manu. De poder... utilizar el espacio como... a veces pienso que es una pena que tenemos que llegar a tal punto para hacer estas cosas, y es como un espacio para uno mismo, para estar con tus pensamientos, pero también sacar y compartirlos en grupo, y por eso la parte de reflexiones finales es súper importante para poder poner un poco de distancia, usar la metáfora para, bueno, para poner orden en las experiencias.
0: La Sali diu, sale solo. La gent que ens costa dibuixar, pintar, lo de sale solo, i parla de metàfores. En el teu cas, Esther, quines metàfores? Què ens ensenyes? A les mans tens una de les teves obres.
4: Bueno, jo la primera que ensenyo és la del primer dia, que és la meva sensació de que el món se'n va parar. Són dos cames que estan encreuades, i una taca com verda que representa el càncer, que és el que m'ha fet parar, però amb una cara de gat, perquè jo soc amants dels gats i necessitava posar-li una part més bonica, no? O sigui, més esperançadora i amb molts colors al redador, perquè encara que és un marronazo, no? Això de tindre càncer, però vull posar-li, vull seguir vivint i tenir qualitat de vida.
0: És que és molt bonic, és una targeta i tal com dius, hi ha aquest negre central, aquesta taca verda amb cara de gat, però que també hi veig, les cames creuades, com deies, hi ha un punt vermell, no sé, és un cor?
4: Bueno, era a més la part còmica de com...
0: com un nas de pallasso.
4: Sí, com posar-li la part còmica al, bueno, al procés, al compartir, no? A tot això, sí.
0: Tu havies dibuixat alguna vegada? És a dir, sabies que era l'art teràpia? Sabies que eres capaç de fer aquest collage que realment expressa tant?
4: Jo no tinc dificultats per agafar materials, no tinc dificultats. Diguem-ho així. No he dibuixat, però no tinc... M'agrada.
0: Que per ser...
6: És creativa.
0: Sí. Que per ser, portes una samarreta amb un gat.
4: És la samarreta de la Químio.
0: Portes la samarreta de la Químio i sempre portes el gat aquí imprès. Que et fa companyia.
4: Fa companyia i me la van regalar amigues meves. I llavors és la que m'acompanya sempre.
0: Manu, el teu art, què és, quines metàfores has trobat? Què has pogut expressar a través de les pintures? O no sé si és el material que més has utilitzat.
6: Bueno, hemos utilizado muchas cosas, como nos da la libertad de hacer y utilizar lo que te sale en el momento. Y hay un especial que utilicé como papel reciclado, una caja de huevos, y que lo convertí en un barquito. Y lo transformé la parte que donde se cogen los huevos y lo convertí en dos muñecos que se abrazaban y lo empecé a hacer sin tener una idea y al hacer vi que era yo y mi hermano abrazándonos y mi hermano fue mi donante de médula. Y entonces como lo puse ahí, lo pinté, hice los ojos, los uní con un hilo rojo, usé el color rojo como representación de la sangre y de la hermandad. Y puse al borde del barco como el nombre Hermandad.
0: Qué bonic. Avui portes pantalons vermells. És el teu
6: sí,
0: color.
6: Es que
0: después y ulleres vermelles.
6: Después del proceso, no sé, este año me salió el rojo, vida.
0: Y has dit que et senties molt sol quan tot aquest procés va començar. El fet d'haver estat compartint 10 sessions amb gent, ara ho dèieu, que heu compartit, ara et sents més acompanyat, per sempre més.
6: Jo me referia solo más como el proceso. Y también por no compartir, porque como mi proceso fue de urgencia, así como ahora
0: un día para l'altre.
6: Sí. Estuve con un proceso de infección que no terminaba de curarse y estaba viviendo en Tenerife, no vivía aquí, estaba trabajando ahí. Y entonces fue como un proceso de aislamiento total. Me pusieron en una habitación solo, estaba solo, no podía estar en contacto con otras personas. Entonces viví este proceso estando acompañado por mis amigos, mi familia estaba en Brasil, pero... El proceso sí fue solo, no llegué a compartir con otras personas la experiencia o vivir con otras personas que vivieron el cáncer también. Entonces tenía esa, sentía que me faltaba algo ahí de compartir.
0: Jo, per l'estona que portem aquí amb la Sally, ara li preguntarem a ella, però què important ha de ser una persona com la Sally, que ara deia, que facin art, no jutgem, no deixem que s'expressin. Quines característiques té la Sally perquè estigueu aquí tan tranquils explicant el vostre art, perquè us hagin encantat aquestes 10 sessions?
6: Yo creo que el acogimiento, como la acogida y la paciencia, la escucha, la moderación, la facilitación, creo que son cualidades que de estar y estar, como es una persona que está.
4: Sí, és crear un espai de confiança, no? En el qual tothom pot dir el que vulgui, el que senti, sense ser jutjat ni res. Un espai molt còmode, molt empàtic, molt això. Aquesta part, que és difícil, no, crear?
0: Sally, o sigui, d'on surts tu com a art terapeuta? Perquè hi ha molta gent que no coneix aquesta professió. Com t'has format per aconseguir aquest clima que ara tan valoren ells?
3: Vale, pues es una formación universitaria. Yo vengo de Bellas Artes, pero luego hice el máster en arte terapia, que consiste en también mucha base psicológica de la psicología y el análisis de grupos también. Entonces vengo con formación de grupo y mucha conciencia que el arte es, bueno, es poderoso y que puede movilizar, y hay que crear un entorno donde uno se cuida ante todo.
0: L'art és poderós, això vol dir que a casa seguiu fent coses? Segueixes expressant-te d'alguna manera, Esther?
4: Jo vaig comprar-me revistes perquè vaig veure que a través de les imatges podia expressar molt, i a vegades a casa, si necessito, sí que ho faig. Sí, com rotllo collage, doncs així.
0: Ha nascut un artista. Manu.
6: Yo reconecté con el ganchillo, con el croche.
0: Ah, sí.
6: Y empecé a hacer cosas con croche, la costura también. Y hace poco volví a actuar en un cabaret que organizamos unos amigos en la escuela de teatro donde estudié, y estaba en la duda si participaba o no, y al final participé, hice una pequeña participación.
0: ¿Y es aquí Barcelona, cabaret?
6: Sí.
0: ¿A on?
6: En Sant Antoni, sí? En el laboratori escola.
0: Home, pues el tenim a veure un dia, la gent del balcó, sí. Això s'avisa.
3: Yo quería puntualizar también que no hace falta tener ningún conocimiento de arte, que hay otras personas en el grupo, vosotros sí que lo lleváis. Pero, bueno, yo creo que todo el mundo lo lleva dentro, pero algunas personas piensan que no, y hay que ayudarles a abrir i usar.
2: Tu a vegades també els fas treballar separats, junts, feu obres comunitàries, no sé, això com influeix, com ho tries tu?
3: Sí, sí. Al inicio es más bien un trabajo individual, pero sí que hacemos dinámicas grupales, hacemos... Depende del momento, depende del lo que necesita el grupo, cada grupo es diferente también.
0: Nosaltres hem començat aquest espai al balcó explicant, doncs, que és veritat que tota la vida els hospitals s'han dedicat molt als nens, als adolescents, a crear espais amables, però tot sorgeix quan ens preguntem i amb els adults, perquè Sally, ara això fa uns 3 anys que ho feu, però anys enrere tots hem tingut gens a l'hospital, hem conegut molts Manus, moltes Esters, això no ho tenien, no hi havia ni espais tan agradables, i això s'ha d'explicar.
3: Esto es gracias al Espacio Domum, que es un proyecto de humanización que ofrece diferentes actividades, y nosotros venimos con ellos. Y también hemos visto un cambio radical porque, bueno, yo llevo 20 años en el sector y ahora son mucho más receptivos, y el ámbito de la salud están más con el tratamiento integral, y ahora estamos en 25 hospitales haciendo arte terapia.
0: En aquest sentit, heu estat afortunats de trobar aquest espai, i es nota que esteu molt agraïts. Esther, et deixem. Tu ara has de creuar aquesta... fa molt pal, no? Fer la quimio ara.
4: No queda una altra, diguem-ho així.
0: Cuida't molt i moltes gràcies. Manu, en el teu cas, ara te'n vas a casa? Estàs recuperat i bé?
6: Estoy en proceso de recuperación aún, pero bien. Ahora a casa, a seguir haciendo coses creatives.
0: Així m'agrada. I et vindrem a veure al cabaret.
6: Al cabaret.
0: Sally Schofield, moltes gràcies per haver-nos preparat aquesta reunió tan important i tan significativa, perquè la gent sàpiga que això existeix i que ajuda moltíssim. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.

0: Laura Polodalfo, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
1: Doncs estem pendents ara mateix de l'operació tornada després d'aquest cap de setmana llarg. Des de les 12 d'aquest migdia i fins les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles, el 57% dels 300.000 previstos per avui. Anem a veure com estan les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com tenim ara mateix?
2: De moment la circulació encara amb força volum de trànsit, amb moviment a la majoria de punts previstos. Hem de dir que en general, de forma global, no està sent una tarda complicadíssima amb cues quilomètriques, però sí, òbviament, amb molt volum de circulació, per exemple, l'artèria principal, que és l'autopista AP7, que creua el país. Doncs la zona sud, sobretot a partir de Llorenç del Penedès, la zona de Santa Margarida dels Monjos cap a Vilafranca, tot aquest tram amb lentitud, amb trams de lentitud, algunes aturades en sentit nord. En el cas de la zona del Vallès, d'aquesta autopista, la Roca del Vallès, molt pèl més intensa, de moment sense, com dèiem, grans aturades. I en el cas de la resta de vies, sobretot vies de costa, doncs a la Costa Brava tenim la C31, la zona de Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera, autopista del Maresme puntualment a la zona de Cabrera de Mar, que és on hi ha més volum de trànsit, tot això en sentit Barcelona, o també la Nacional 2 a la zona de Tordera en sentit sud. A la C33 tenim un tram de retencions a la zona de Montcada i Reixac per accedir a Barcelona, i en el cas de la Costa Daurada doncs hi ha punts, hi ha vies que van carregats, com és el cas de la Nacional 340 a l'Arbós, a la C31 a Cubelles, o també la C32 ja més endavant a la zona de Gavà i de Viladecans, així com la C30 al Prat. Són punts amb un 2 quilòmetres de lentitud d'aturades. De moment, doncs sembla que no passa d'aquí.
1: Gràcies, Edu. Doncs molta paciència.
2: Que vagi bé. Bona tarda.
1: I tenim nous detalls del cas Plus Ultra, la trama en què José Luis Rodríguez Zapatero està imputat. Aquesta tarda s'ha tingut accés al sumari on la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal situa la casa de l'expresident com l'escenari on es donaven totes les instruccions d'aquesta presumpta trama corrupta. El sumari també revela que va intervenir l'UDEF al despatx de Zapatero. En concret, parla d'una caixa forta amb joies i també rellotges de luxe, disdús i carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen a la investigació. Zapatero, però, manté la seva versió i es defensa que no té res a veure amb aquests negocis. I també es parla del paper de la Fiscalia, que va avalar la investigació. En l'escrit, el fiscal considera que les propostes d'imputació, així com els registres que s'han fet, són proporcionals als indicis que hi havien i que no es basa en cap cas ni en suposicions ni conjuntures. I encara als tribunals, el Suprem s'ha declarat no competent per jutjar l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i ha enviat la causa per un presumpte delicte de desobediència a l'Audiència de Barcelona. D'aquesta manera, l'Audiència Provincial haurà de decidir si tira endavant el procés contra Rovira o si l'amnistia. Martí Oliver.
3: El Suprem ha desestimat l'últim recurs que tenia sobre la taula i ha tancat la investigació contra Rovira amb dues conclusions. La primera, que pels fets de l'1 d'octubre la processa per un delicte de desobediència sense penes de presó. I la segona, que com que ja no és diputada, no té la condició de forada i, per tant, considera que el cas l'ha de jutjar l'Audiència de Barcelona. D'aquesta manera, la causa de Rovira enfila ara el camí d'altres alts càrrecs independentistes i serà l'Audiència Provincial qui determini si se li ha d'aplicar l'amnistia o se la pot jutjar. Rovira va ser investigada primerament per un delicte de rebel·lió, però el Suprem no la va jutjar perquè va marxar a Suïssa quan va ser citada a declarar.
1: Gràcies, Martí. I aquesta tarda també hem sabut que el govern aprovarà demà una ampliació de les plantilles a les escoles i instituts públics. En concret, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, l'executiu donarà llum verda a la incorporació de gairebé 1.800 nous docents, sumant el personal que cal per atendre els nous grups que es creen a la formació professional i també el que reforçarà l'escola inclusiva. La majoria de les noves contractacions seran de mestres i professors, però, explicava la consellera Esther Niubó, també s'incorporen altres figures com integradors socials, educadors d'educació especial o logopedes.
4: I per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
1: Ara bé, les xifres d'aquests nous contractats són inferiors a les que el govern havia oferit als sindicats en les negociacions que encara estan obertes i que es reprendran demà mateix amb l'amenaça d'una nova vaga dimecres a totes les escoles i instituts de Catalunya. Tot això mentre tanquem un nou dia de protestes al sector sanitari, avui en concret del personal tècnic sanitari que reclamen una millora de les seves categories professionals. On més incidència ha tingut aquesta protesta, que és d'àmbit estatal, ha estat a Tarragona, on els treballadors en vaga han obligat a tancar 7 quiròfans de l'Hospital Joan 23. I en habitatge, els preus del lloguer a Barcelona s'han contingut. Si no hi hagués el topall de preu, ara mateix els contractes de lloguer a la capital catalana costarien 268 euros més de mitjana. Xavi Abelló.
5: El preu mitjà dels lloguers a finals de 2025 ha estat de 1.161 euros, una reducció de prop del 3% respecte abans d'aplicar el topall de preus. Segons l'informe elaborat per l'Observatori d'Habitatge, si no s'hagués posat aquesta regulació i amb la tendència que portàvem, ara pagaríem entre 1.300 i 1.400 euros, és a dir, uns 150 o 250 euros més. En un inici, davant del topall de preus del lloguer, alguns propietaris van optar per fer contractes de temporada i evitar així la regulació, però en els darrers mesos s'ha aconseguit frenar també aquesta tendència. Per tot plegat, el comissionat d'habitatge de la ciutat, Joan Ramon Riera, diu que són bones notícies.
6: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada. Hem aconseguit també, recentment, ho podem dir, una davallada del lloguer de temporada o dels nous contractes de lloguer de temporada, i això és molt recent i estem amatents a veure quina evolució tindrà en el futur el lloguer de temporada.
5: En l'últim trimestre, els lloguers de temporada han estat el 14% dels nous contractes, això és la meitat del pes que tenien el trimestre anterior. Hem passat de 1.000 contractes de temporada nous cada mes a uns 400 de mitjana.
1: Gràcies, Xavi. Per altra banda, també s'ha frenat la compra d'edificis per especular. L'any passat es van comprar 149 blocs sencers a Barcelona, una baixada d'un 30%, si mirem l'any anterior, que en van ser 217. L'Ajuntament Traupit diu que això és bona senyal i ho ha atribuït a les regulacions que hi ha a la ciutat en matèria d'habitatge, unes dades que analitzarem avui a la tertúlia del balcó. I avui a Ser Catalunya també us estem explicant com enviem un missatge a algú a un altre continent, com mirem un vídeo a YouTube o com mirem també una sèrie al mòbil. Si les dades estan emmagatzemades a un país llunyà o un altre continent, el més probable és que arribin a través d'un cable submarí de fibra òptica. De fet, el 98% del trànsit d'internet circula per sota els oceans. A Catalunya, concretament a Sant Adrià del Besòs, tenim un port on arriben dos cables internacionals. Ho explica el Pol Valero.
7: A la Barcelona Cable Landing Station, inaugurada el 2022, hi arriba un dels cables més llargs del món, de 45.000 quilòmetres. Surt de Barcelona, travessa el Mediterrani fins a Egipte i després dona tota la volta a l'Àfrica, puja per les Canàries i acaba a Anglaterra. L'altre que hi ha, connecta amb Marsella i Gènova. Per l'any vinent s'espera que també aterri a l'estació el cable Medusa, que serà el més llarg de la Mediterrània.
8: Això desenvolupa una indústria al voltant d'aquí, que serien centres de dades, inclús IAS, tota una sèrie d'economia al voltant d'aquest port.
7: És Àlex Ramoneda, director de desenvolupament de negoci d'Àfrix Telecom, que gestiona l'estació.
1: Aquests cables s'enterren al fons marí amb grans vaixells que els van desenrotllant, però, en contra del que es pot pensar, són fils molt fins.
7: Sí, són de fibra òptica igual que la terrestre i el que canvia són les proteccions.
8: El que és curiós i contraintuïtiu és que el cable, com més en profunditat s'instal·la, en veritat menys proteccions s'acaben posant sobre la fibra, perquè els riscos que hi ha al fons del mar a grans profunditats són molt pocs. Al final estem parlant d'un cable que igual té com a diàmetre un centímetre i mig.
7: En canvi, a mesura que s'arriba a la costa, s'ha de protegir més perquè hi ha més elements, com la pesca o les àncores, que hi podrien interferir.
1: Moltes gràcies, Pol.
0: Teje, Gradari del Balcó, com estàs?
9: Hola, Anna Puigvoltas, molt bé.
0: No sé per on començaràs avui. Oh. Has aterrat d'Oslo, tenim l'alegria.
9: Vaig aterrar al migdia. Ja. Vaig anar a la festa i tot.
0: Vas anar a la festa, ja.
1: Amb les jugadores?
9: No, home, amb l'afició. O sigui, la de les jugadores amb l'afició, la de Maria Cristina.
0: Clar, és que...
9: Les 10.000 persones.
0: Avui tenim ressaca d'alegria.
9: Cata Coll, que em va dir que nos tiramos en el puerto de l'aigua, però no ens vam trobar després. Vaja. Són amics de microvernos.
0: Clar, clar, està bé, molt bé. Però clar, tens aquí l'alegria de la Champions. Tenim la pena infinita del Girona.
9: Haurem de recuperar la ressaca del cap de setmana perquè ha sigut emocions super oposades en els dos sentits, entre el Barça femení, el Girona, després de la primera federació, que ho han fet tot, l'Europa s'ha ficat al play-off, el Nàstic s'ha salvat a l'última jornada. Tenim
0: la llista del Mundial.
9: Tenim els comiats de Guardiola. Clar, el Deportivo ha tornat a primera divisió amb un entrenador català, amb Antonio Hidalgo. És a dir, tenim un cap de setmana que ens ha deixat un munt d'històries. Tenim el seixó pendent de quan es troben Xavi Pasqual i Laporta, que també ens ho ha d'explicar. Però avui és dia d'analitzar la llista del Mundial.
0: Clar. A mi m'ha agradat molt, mira, l'alegria del que diuen tots, que és el juguet del Barça.
9: De Gavi.
0: De Gavi. Em sortia Xavi. El tenim, no, Tall? Gavi. Alegria. més genuïna, no?
9: No, perquè... és que ho ha passat molt malament.
0: Clar,
9: Gabi,
0: però no s'ho esperava o pensava que estava pendent d'un fill?
9: Jo crec que ell sí que s'ho esperava, per la relació que té amb el seleccionador, que té amb De La Fuente, pel que significa ell per la selecció a nivell emocional també, per com dependent va estar el seleccionador primer quan va tenir la primera lesió al genoll i després amb aquesta segona operació. Sabent que Fermín, que és un jugador amb el que poden compartir posició o zona molt semblant al camp, malgrat que són complementaris, podia tenir més dubtes, però amb la baixa de Fermín jo crec que Gavi havia de donar per fet 100% sí o sí que aquesta feina de fer de cor amb potes era seva. De fet, no hi va Fermín per la lesió, i el que hi va és Baena, que és un altre cor amb potes, l'ex del Girona, el de l'Atlético.
0: M'encanta això. I t'agrada la llista?
9: A mi m'agrada molt. N'hi ha 8 del Barça.
0: Clar, i 9 catalans.
9: Com a la campiona del món.
0: Sí.
9: I 9 catalans.
0: Clar.
9: Per tant, m'agrada. Farem baixar el Santi Jiménez a comentar-lo.
0: Ah, fantàstic.
9: L'última crònica que va fer abans de venir cap aquí va ser la contracrònica de l'Otro Iniestazo, que va titular una cosa així a l'esport.
0: I última pregunta. Joan García o Unai Simón?
9: Jo crec que ha de jugar Joan. No sé com ho gestionarà De La Fuente. Yeah. El Santi ara parlant amb ell, després ens ho desenvolupa. Vale. Aquí té la teoria que serà mig mundial, que ell ha cobert algun campionat amb Espanya.
0: Estaré enganxada per escoltar-te.
9: Es fa el sorpasso. Però jo crec que ha de ser Joan. No és com quan van arribar al Des, que Casillas era intocable. Mm. En aquest cas.
0: Clar. Veurem.
9: Sí, sí.
0: T'espero a 8:15.
9: Fins ara.
0: Gràcies, TG. Jordi Carbó, com estàs?
10: Acalorat, com tothom, suposo,
0: home,
10: no? Bona tarda.
0: La xitxarre és tota Europa, no?
10: Sí,
0: ja sé que
10: sí,
0: no es
10: sí,
0: diu
10: sí.
0: A xitxarre, però és que és així.
10: La calda.
0: O sigui, tota Europa està suant. Això és així. I no sé fins
10: sí,
0: quan.
10: Sí, i amb el que suposen aquests escenaris nous, no? Perquè, bé, aquí, sobretot des del 2003, es va fer una inversió a nivell individual, sobretot per capejar calorades que no estàvem habituades en elles, no? Dit en plata, són moltíssimes les cases que ara tenen aire condicionat i abans no en tenia.
0: Clar.
10: I a Europa aquest és un problema perquè, doncs, costa més, no? Com també ha costat més arribar a aquestes situacions. Però bé, són els escenaris. Ja veus, fa una setmana teníem algunes gelades fora del Pirineu.
0: Sí.
10: I aquesta setmana ja no és que tindrem temperatures de ple estiu, sinó que les tindrem de plena canícula. I això què vol dir? Doncs que, sobretot dijous, sí. Gran part de Catalunya tindrà màximes per sobre dels 35 graus.
0: Uau.
10: Llavors hem de mirar el calendari i veure que estem encara al mes de maig. De fet, ara podríem dir allò, però bé, no serà excepcional. 2022 va fer més calor que la que esperem per aquest dijous. Si bé algunes comarques serà un rifirrafe, allò estarà prop al rècord.
0: Però no tot el maig, estem dient, eh? Ara això s'ha d'acabar en algun moment.
10: Sí, oi? Això és el que diu
0: home,
10: el sentit
0: si
10: comú.
0: No, si no, no ha passat mai tot un maig tan calorós, o sí?
10: No, de fet, haurà estat tan sols els darrers 10 dies. Fa res, una setmana tenien temperatures d'1 a 2 graus per sota de la mitjana i ara ens acabarem situant 1 o 2 graus per sobre de la mitjana en tan sols una setmana 10 dies. I això em feia referència, no?, a aquests escenaris nous. Recordes el juny passat, no?, que van ser 4 graus de desviació respecte a la mitjana?
0: Sí.
10: Poder ser, ja pot ser, i fins i tot amb freqüència. Però va, anem al més detallat, i és que demà es repeteix pràcticament de manera exacta la mateixa situació. Okay. És a dir, aquesta nit la temperatura sí que podrà baixar, la mínima s'acabarà situant entre els 15 i els 20 graus a gran part de Catalunya, alguns punts ja molt concrets amb mínima tropical. Per exemple, a la ciutat de Barcelona és més probable que la mínima sigui tropical per sobre dels 20 graus als barris situats a més altura, per exemple, el Fabra. En canvi, els llocs més propers al mar serà

0: local per sobre dels 20 graus als barris situats a més altura, per exemple, el Fabra. En canvi, els llocs més propers al mar serà més complicat. Però vaja, que tan sols unes hores de recuperació, ambient fresc, agradable durant la nit, i demà de nou, sol a tota hora, molt bona visibilitat, hi ha molt poca humitat, i això és el que ajudarà que les màximes a pràcticament tot Catalunya es moguin entre els 30 i 35 graus. I demà ja ens aproparem als 30 a gran part del litoral, però serà entre dimecres i divendres, quan ja arran de costa superarem amb facilitat els 30, i el que dèiem, al prelitoral i sobretot a l'interior, màximes entre dimecres i divendres de més de 35 graus.
1: Demà ho actualitzem. Gràcies, Carbó.
0: Que vagi bé, fins demà.
1: Salut. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:34 d'aquest dilluns 25 de maig. Guillem Delso, què ha de sonar?
2: Miley Cyrus.

0: cantant estadounidenca, autora de cançons com Flowers, ha rebut aquest cap de setmana una distinció molt especial, l'estrella del Passeig de la Fama de Hollywood. Així, el seu nom se suma a les més de 2.800 personalitats que tenen una estrella a la prestigiosa Avinguda de Los Angeles. Però el reconeixement a Cyrus per a molts arriba tard.
1: És que jo pensava que la tenia.
0: És que no la tenia Laura Polo.
2: Tothom pensava que la tenia.
1: Veus?
2: I no.
0: És una gran defensora.
2: Sembla fortíssim.
0: Sí, Cyrus té 33 anys, va començar la seva carrera, ara en fa 20. Quan en tenia 13, vam fer aquest aniversari de Hannah Montana. Allà feia el paper de Miley Stewart, una noia adolescent normal, però amb una identitat secreta com a estrella pop. Cantava cançons com aquesta.

Però després de l'èxit de Hannah Montana, Miley Cyrus va voler deixar enrere la figura de nena Disney, no? I el 2013 va publicar el disc Bangers, amb un canvi d'imatge i de registre. En aquella època, però, Cyrus també va patir una addicció a les drogues, una etapa que va superar, però que encara l'afecta perquè, per exemple, no fa gires de concert per no recaure en l'addicció a l'alcohol. D'aquella etapa en van sortir cançons tan populars com Wrecking Ball.

0: Wrecking Ball va ser tot un hit i Miley Cyrus va seguir fent camí fins que el 2024, és a dir, ara fa dos anys, tot sí? just, va rebre els seus primers Grammys.
1: És que, de fet, entre la comunitat fan de Miley Cyrus va dir, no, de l'estrella ha arribat com tothom se pensava que ja la tenia i el Grammy igual, va arribar i tothom diu, però Miley Cyrus no té un Grammy ja, o sigui, què és això?
2: La Laura Prodaf és tan experta en Miley Cyrus.
1: És que jo he crescut amb ella, no?
0: Em sento molt impostor avui perquè al final l'experta és la Laura, saps?
2: Ja t'ha tocat fer la música, doncs vinga, tu endavant.
0: No, però els Grammys premiaven la cançó Flowers, que va ser la més escoltada del món el 2023, vull dir, estava més que justificat. I tres anys més tard, 2026, Miley Cyrus ja té una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. La va recollir acompanyada de la seva mare, la seva germana i la seva parella, i a tots tres es va referir en el seu discurs d'agraïment.
3: To my family, my future family, my parents, my mom, my siblings, my friends, my collaborators, thank you for loving and supporting.
0: Després de mencionar tots els familiars, deia, gràcies per donar-me suport, no només amb les decisions que he pres, sinó també en les meves pors, i gràcies per enfrontar-les amb mi. Deia Cyrus, visiblement emocionada, però també de molt bon humor amb tots els fans que es van acostar a escoltar-la en aquest discurs.
2: Ah, molt bé. Jo, d'ells, t'he de confessar que pensava que em colaries avui Bad Bunny.
0: Ja vam fer un monotemàtic de Bad Bunny el divendres i avui ens hem hagut de mesurar. Però hi ha molta ressaca dels concerts de divendres i dissabte. Molta gent va sortir encantada de la vida, però al balcó ens hem fixat,
2: per exemple,
0: en l'altra cara de la moneda. Fans que, per uns motius o altres, no van acabar de gaudir del concert. Jordi Fernández, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
0: Hola, Jordi, tu vas pagar 500 euros per l'entrada VIP, però la teva experiència no va ser del tot bona. Per què?

0: Sí, bueno, en la zona en la que estábamos nosotros valía 300, pero ya sabéis que con el tema de la reventa, por ejemplo, mi novia llegó a pagar hasta 500 euros.
1: Uf.
0: Y bueno, vivimos una situación bastante agobiante, porque cuando entramos estábamos muy bien, pero cuando entró la parte general, porque nosotros teníamos la VIP, pues empezaron a apretarse y acabamos bastante angustiados, con mucha ansiedad, no podíamos respirar, necesitábamos salir de ahí y el trato pues no fue el idóneo, la verdad.
1: Però veu acabar sortint d'aquesta zona VIP, us van poder recol·locar i vau tenir més espai per ballar després.
0: Sí, o sea, al final, bueno, salimos de aquella manera, ¿no? Lo pueden ver ahí en mis redes sociales, los vídeos, pero al final conseguimos disfrutar del concierto. O sea, Bad Bunny, Benito dio un concierto increíble, pero claro, al final se nos queda una sensación agridulce porque nos llevaron a pista que la entrada creo que valía 100 euros y claro, nosotros nos gastamos casi 1.000 euros entre los dos.
2: Clar, Jordi, us heu trobat una... És una mica... Sentiu que us han estafat.
0: Sí, a ver, no es estafa. Yo considero que las cosas se tenían que haber hecho de otra manera. Quiero decir, al final lo que yo compré es lo que tengo, ¿no? Pero la realidad es que no podemos normalizar que independientemente que pagues 20 euros o pagues 500, que no podamos respirar en un concierto, ¿no? Ni que podamos bailar ni que podamos disfrutar del mismo, ¿no? Independientemente de la zona en la que estés.
2: Això t'havia passat en altres concerts?
0: No, o sea, yo he ido a otros conciertos, también he estado en algunos delante y siempre los vigilantes de seguridad o gente del staff técnico al final hace hueco, reparte espacio, pone vallas si tiene que poner, o sea, ponen algún tipo de solución. Allí nos estaban viendo sufrir y no veíamos ninguna solución, incluso al revés, parecía que nos estaban reteniendo.
2: Ja, jo imagino que està allà apretant. Mira, no pengis encara, tenim un altre cas d'una fan de Bad Bunny que no va sortir satisfeta al concert. Escolteu el testimoni de l'Aina.
3: Nosaltres teníem entrades a la pista delantera. Quan va començar el concert, la veritat és que va ser espectacular perquè teníem a Bad Bunny molt a prop i podíem veure perfectament tota l'orquestra, els instruments i tot l'escenari superbé. Però la nostra sorpresa va ser que després de 6 o 7 cançons, Bad Bunny va anar cap a la casita. Ens ho havien comentat amics que havien anat el dia anterior al concert, però el que no ens esperàvem és que el nombre de cançons que fes a la casita fos tant. A més, a la casita, quan actuava a la part de baix, era impossible veure'l i quan es ficava al sostre, que vindria a ser el segon escenari, el veiem molt de lluny i, òbviament, la gent ens ho tapava molt perquè estàvem a l'altra punta. Aleshores, la impressió que a mi em va donar era que tant en aquell moment podíem estar a dins de l'Estadi Olímpic, al concert de Bad Bunny, com haguéssim pogut estar a qualsevol discoteca ballant amb unes pantalles enormes al voltant on es projectessin videoclips.
2: Ah, gràcies, Aina. Què et sembla, Jordi? No sé què és pitjor, si està com una sardina o no veure res perquè està tota l'estona a la casita.
0: Sí, bueno, al final nosotros, en el caso contrario, ¿no? Nosotros estábamos en la casita y tampoco veíamos a Bad Bunny, ¿no? Desde otro escenario, incluso mi novia, que es más baja que yo, pues todavía menos, ¿no? Lo que pasa es que al final es un estadio muy grande, se tiene que entender que es muy difícil tener una visibilidad perfecta y yo creo que Bad Bunny y su equipo por eso decidieron tener dos escenarios, ¿no? Para que ambas partes pues pudieran disfrutar de una parte. He visto otros, por ejemplo, que ponen un escenario en medio, ¿no? Y se intenta repartir
2: Clar, sí, això és el que
0: todo
2: explicava,
0: más. Al
2: Bofill.
0: final es complicado porque un estadio es demasiado, demasiado grande, ¿no?
2: Clar.
0: Pero aún así, lo único que podría decir con eso es que podrían haber puesto más pantallas, porque nosotros, o sea, creo que solo había una grande y ya está. Entonces creo que a lo mejor haber puesto más pantallas habría facilitado el poder tener una mejor visibilidad. Vaya.
2: Veurem si ho tenen en compte. Jordi Fernández, moltes gràcies.
0: Muchas
2: Ferrandez,
0: gracias.
2: perdona, gràcies. Com esteu, Ariadna Martínez, Lucía Ramis, Nemro Carrasco? No vau anar-hi, no?
4: No. Jo en aquest hi hagués anat, eh?
2: Ja. És que no eres ningú si aquest cap de setmana no havies anat a Bad Bunny.
4: Place to be total, eh?
2: Sí.
5: Hi havia moltíssima gent concentrada fora de l'estadi,
2: ja.
5: Ballant, seguint el ritme...
2: Què haguéssiu preferit, casita o llauna de sardines? Perquè, clar...
4: No, però estava fet a posta, eh?
2: Sí.
4: És a dir, la idea del concert era fer una gran verbena i que fos una gran festa, i no era tant una idea de concert com estem habituats a pensar, sinó justament que tothom ballàs, que tothom se passàs bé, que tothom... I era aposta que hi anàs canviant de lloc i que no hi hagués un centre i que ell no fos el
2: centre. Sí, ho explica el Joan, però per això volíem escoltar-los, perquè semblava tot
4: tiril
2: i que ho
4: és,
2: i la gent està molt feliç.
6: Però és que saben que els preus, clar, anaven dels 200 als 500 euros.
4: Aquesta és una barbaritat.
6: Clar, dins d'aquests, i clar, estàs allà i no veus el concert com a tal. Vull dir que vas a una verbena i que et val 300 euros.
4: No, i sobretot i si has pagat 100. Això.
7: I pista 100. Pista a partir de 100. Que a mi això... Quan hem normalitzat això, també, no?
2: Quan
7: no,
2: hem
7: no.
2: normalitzat pista 100.
4: I si no hi cabien a la zona VIP és perquè hi havia més entrades, no? De les persones que hi cabien, dic jo. Si no, no. I una altra cosa... jo, o sigui, a mi me maten si me fan això, amb la fòbia que tenc a les,
2: de les multituds.
4: Clar. M'hauria pegat
2: sí,
4: algo.
2: Aquest noi l'hem localitzat amb un vídeo que se'l veu totalment, que no pot ni respirar gairebé.
1: No es pot moure.
2: I diu que la nòvia doncs no hi veia.
5: És angoixant, o sigui, i el risc de l'estampida es fa molt present.
7: I hi havia una part de la grada que estava sota el sol una bona estona, eh? Perquè, clar, les 8 del vespre encara fa sol.
2: Quan hem normalitzat tot això? A mi m'ha agradat aquesta... Sí. 2 minuts, que encetem la tertúlia dels dilluns. Agrair aquests 3 campions, campiones, que estan aquí el dia de festa.
4: I no, jo però constipada.
2: Ariadna,
4: mitja
2: festa, sí, mitja la Llucia, a més, està molt encostipada, ve més sol, i tu no tenies festa, Ariadna,
7: sí,
2: avui a Tarragona.
7: Sí, jo treballo en calendari de Barcelona.
2: Ah, gràcies, sí, sí, doncs. Sí. Gràcies a tots. 2 minuts, no marxeu.

0: de 7 i 49, la Llucia acaba de fer un esternut que estem una mica...
1: S'han mogut les cortines.
2: Una pluja...
1: No, no és veremet a pat boca. No diguis mentides.
0: No contagies, no? Ja portes dies, no?
1: M'he posat supermarginada.
0: Sí, està supermarginada.
2: Sí, això sí, això sí, però l'impacte...
1: He agafat el micro, m'he anat a l'altra banda.
2: Però l'impacte...
0: Però us agraeixo molt, com deia abans, que estigueu aquí, que és dia de festa. L'Ariadna fins i tot que ve de Tarragona, però ella té calendari de Barcelona. Anem, però tu no tenies classes, no tens
2: no,
0: res.
2: No, i tinc veu, l'he recuperat.
0: És veritat.
2: L'he recuperat, va ser dramàtic la meva darrera presència.
0: Però vam dir que era pels plataners, no? Segurament.
2: Sí, segurament, però ostres, quina angoixa.
0: El que està clar és que han passat tantes coses en una setmana, esteu d'acord?
1: Sí.
0: O sigui, avui haguéssim pogut parlar de tantes coses. Hem hagut de triar, com amb tot, entre tots. El primer tema, per això té a veure amb un cognom, amb una família, podria ser Zapatero, però hem decidit que no, era massa... Però potser surt a col·lació, no ho sé.
1: Hi ha punts en comú.
0: És un cognom que té a veure amb aquest presumpte homicidi. Tot el cap de setmana hem anat coneixent detalls d'investigació. Així seguirem. Avui, per exemple, estem explicant... Hi ha un efecte col·lateral de la investigació que l'explica avui el periòdico, que hi ha persones que se'n van a visitar el lloc on va passar tot. És a dir, van a fer, Laura, tanatoturisme, no? Aquest tanatoturisme. És aquell turisme que visita llocs on hi ha passat alguna desgràcia.
3: Exacte, sí. El que explica el diari és que moltes persones se'n van a Collbató i allà pregunten als locals on és exactament el camí de Mango. Li diuen així, el camí de Mango. Per anar a veure doncs, el lloc dels fets, no? on va passar tot. Això ja va passar el desembre del 24, quan va abrir la caiguda mortal des de Can Dic, però ara s'ha produït una altra vegada, s'ha reactivat per la detenció del seu fill.
0: Tant a tu, turisme, que anem parlant molt, turisme negre, es diu... Anem filosòficament, aquesta pulsió...
2: No, jo crec que, més que explicar-ho en termes filosòfics, jo crec que és en termes sociològics...
0: I morbosos.
2: Exactament, jo crec que això és una pulsió mòrbida, que és molt fàcil d'endodrir, i més... si rep aquesta activació, no?, des dels mitjans de comunicació. I en el fons jo crec que hi ha també, no només aquesta morbositat, no?, que genera el fet de mirar d'esbrina com es va produir una cosa que aparentment semblava impossible pel que
0: és
2: ens
0: això,
2: han explicat.
0: També,
2: no? A banda, l'interès i la curiositat, no?, que genera tot plegat, diria, a banda de la morbositat, jo crec que també hi ha aquesta necessitat que tenim moltes vegades d'acostar-nos a gent que aparentment no és molt llunyana i que ens permet constatar allò de que los ricos no tan solo lloren, sinó que los ricos també caen, no? I aleshores, clar, quan los ricos també caen, no, això genera de sobte un sentiment de consol que és molt, molt, molt, molt, molt, molt interessant.
1: Jo crec que en aquest cas, sobretot, és perquè la gent vol veure si realment pots caure des d'allà o no,
0: sí,
1: per constatar. Ja. I ja tenir...
0: Això i morbo...
1: Sí, però dir, no, però aviam si va ser aquí, si és possible, no és possible, cadascú treure les seves pròpies conclusions, però això fa recordar, crec que va ser que va viure l'altre dia, que explicava que Sherlock Holmes deia... Compte amb el que dedueixes abans de tenir proves, perquè després faràs que les proves encaixin amb les teves deduccions. No? I és el que passa molt amb el cas de Jonathan Andic i Sarah Candic. No? És a dir, que al final la gent anirà allà per corroborar que la seva sospita que el fill ha matat el pare és real, perquè per allà no hi pots caure, etcètera, etcètera. No? És a dir, que hi ha també aquesta necessitat de reforçar les teves pròpies deduccions.
0: Digues, Ariadna, la pobra Llucia avui.
1: Sí.
0: Volies dir alguna cosa del tanatoturisme?
4: No, amb això de que deia la Llucia, que en ciència també ho diem, no?, que les conclusions al final són fruit d'una combinació d'experiència i d'hipòtesi. Si ja tens la hipòtesi abans de l'experiència, la conclusió pot ser bastant esbiaixada.
1: No, i a més, hi ha un cas, en el cas del pare i el fill, Andic, clar, si això acaba anant a un judici popular... que té bastants números que sigui així, tothom dins el jurat popular tindrà una idea preconcebuda del que va passar allà. Llavors, pensava, no?, que hi ha un judici popular previ, hi ha un judici que tothom ha fet ja en el moment actual, uns perquè a favor dels rics sempre, perquè els rics no poden fer aquest tipus d'actes, que ja estan completament posicionats, i d'altres que diuen el contrari, no?, que és evident que aquí hi ha hagut un assassinat per això i això i això i altre, no? Llavors pensava que hi ha una cosa que té molt en contra ja el Jonathan Andic, que és el fet d'haver pagat 1 milió d'euros.
0: En 20 minuts.
1: En 20 minuts. Això sí, li posa això a tota la societat en contra, perquè demostra que la justícia no és igual per a tothom.
4: O de marxar 2 dies i fer-se robar el mòbil i tornar en 2 dies, no?
1: Clar, exacte. Aquest tipus de coses fan que la gent se posicioni i digui, més enllà de que després el consideris culpable o no, te n'adones que aquestes persones tenen unes... com se diu això?
2: Privilegis?
1: Sí, exacte, uns privilegis que tu no tens, no? I que tens unes possibilitats que tu no podries tenir en una situació semblant com aquesta, no? És a dir, tu de seguida ja passaries a ser sospitós i te ficarien a la presó sense capacitat de sortir-ne, i en canvi a ell se li han donat com moltes oportunitats per poder defensar-se.
0: De fet, hi ha una de les vessants del cas que cal tenir en compte, té a veure amb els diners i el que Isaac Andic volia fer amb ells.
3: Perquè poc abans de la seva mort, Isaac Andic havia començat a pensar què faria amb tota la seva fortuna, i la intenció era crear una fundació per ajudar persones necessitades. Això, segons la jutgessa del cas, hauria estat el possible mòbil econòmic de Jonathan Andic per matar el seu pare.
0: Ariadna, tu has reflexionat sobre aquesta faceta filantròpica del fundador de Mango. No sé per on anaves.
4: Bueno, m'ha agradat que al final això es considerés com una peça clau, no? De fet, es veu que Andic ja col·laborava amb Sant Joan de Déu, que és una de les institucions locals que treballa més amb filantropia per tema de pediatria, i pretenia anar a més... Però a casa nostra no sé què passa, que ja és poc freqüent la filantropia, que quan passa, tinguis família o no, perquè també fa un any, tot just, hi va haver-hi el cas de la Fundació Cèlex.
0: Sí.
4: També el Pere Mir, que era un investigador que s'havia enriquit gràcies a unes patents de química, i també va portar un munt de milions a la ciència catalana, i arrel de la seva mort també els socis doncs, van estar acusats de derivar diners de la fundació, no?
0: O sigui que els que ho decideixen, o sigui, no acaben fructificant-se.
4: No, és però perquè tampoc no... M'ha agradat un article d'opinió que he llegit avui de l'Helena Costes, que deia que a Europa no tenim aquesta cultura de la filantropia, que així com als Estats Units es considera...
0: Clar, és que és típicament nord-americà.
4: Sí, es considera com un retorn moral d'aquestes grans fortunes. Aquí, com el fet d'haver estat taxades progressivament, no?, ja se suposa que aquest retorn l'has estat fent, es consideren més com un llegat familiar.
0: Però t'he de dir una cosa, als Estats Units, per cada dòlar donat, l'Estat torna 74 cèntims. És a dir, que està ple d'exempcions fiscals.
4: Sí, sí, sí. No? Evidentment, ja, i la Fundació La Caixa també segurament no ho fan només per esperit social, sinó per...
0: Mira, espera, discutim aquest article que deies, prenem de parar 2 minuts, també volíeu parlar, no?, de filantropia.
2: Sí, home, i tant, i tant.
0: Res, 2 minutets i tornem.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena Ser.
1: Les preguntes que a tu t'agradaria fer.
2: Veient com està el panorama, diria que avui és atractiu ser professor.
1: Les preguntes que qualsevol periodista hauria de fer.
2: S'ha arribat fins aquí per esgotament de l'independentisme, pels errors, per què?
1: Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat. Una nova veu, una nova mirada. Aquí Catalunya, cada matí de 7 a 11 a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya. Sents la cultura?
3: Quan jo vaig escriure Ragazzo i estava intentant muntar-la, no vam tenir suport de ningú, o sigui, ningú. Vull dir, vam intentar presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos que volen fer. No, és igual, no vam tenir suport de ningú. Teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva. I a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim. I vam, assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles.
1: Sí. Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: les 8 i 1, ara jo em puc imaginar que hi ha molts oients que estan al cotxe, en plena caravana, i espero que els estiguem donant, no? Que els estiguem entretenint aquí amb l'Ariadna Martínez, la Lucía Ramis, el Nembro Carrasco. Anem a fer Laura Pola de Foc, crec que tens ja preparat el trànsit.
1: Sí, anem a fer una mica de a veure com estem ara, perquè teníem dades fins a 6 de la tarda, havien tornat 172.000 vehicles dels 300.000 previstos, ara són les 8, tenim el telèfon d'Eduard Sánchez del Servei Català de Trànsit. Eduard, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com estem ara? Quants vehicles han tornat? Hi ha alguna carretera pitjor que altra? Com ho tenim?
2: Doncs sembla que estem millor. Sembla que la situació va ja estirant, va millorant. Es va notant aquesta millora, sobretot en el cas de l'autopista AP7. Especialment al tram nord d'aquesta autopista. Ara ja pràcticament podem dir que ha tret algun punt d'intensitat. En aquesta zona ja no hi ha volum de trànsit remarcable, si més no, en sentit sud. I ens queda el tram sud de la P7, és a dir, la zona del Penedès, la zona de Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès i una mica més amunt, Santa Margarida dels Monjos i Vilafranca. Aquesta zona encara resisteix, aquí encara trams de lentitud, alguna aturada intermitent en sentit Barcelona. Tot plegat, doncs, amb volum de trànsit, però sense una tarda d'aquelles complicadíssimes amb retencions quilomètriques. Això, si més no, doncs no ha passat d'estar tot bastant repartit. I pel que fa a les vies de costa, que també, òbviament, han registrat molt de volum, doncs es va veient també aquesta millora que en comentàvem, en el cas, sobretot, de la Costa Brava. En el cas de l'autopista Maresme, ens queda la zona de Cabrera de Mar, aquí amb lentitud, encara un quilòmetre en sentit sud, o l'entrada, en aquest cas, de la C33 a Barcelona, la zona de Montcada cap al Nus, també amb lentitud i aturades. I en la meitat sud, per dir-ho així, a la Costa Daurada, vies que venen des d'allà, doncs tot plegat millora també força ràpidament. Bàsicament, sobretot a l'últim tram, C32, la zona de Gavà, Vilabacant, Sant Boi, aquí encara força espès, i també la C31, l'autovia de Castelldefels, a l'altura del Prat de Llobregat, i també d'entrada a Barcelona. Aquest seria més o menys una foto ràpida de com tenim ara mateix la xarxa viària.
1: Perfecte, Edu, moltíssimes gràcies.
2: Que vagi bé, bona tarda.
0: Adéu. Millor operació tornada del que pensàvem, o sigui que bona tornada als que estigueu arribant ja. Estaves dient, Ariadna, estàvem parlant d'aquest article de l'Helena Costes del diari Ara, que parlava de la filantropia, que aquí a Catalunya no...
3: Sí, que a Europa
0: massa.
3: Tenim menys cultura de filantropia pel tema aquest, no? Que ja se suposa que quan t'has enriquit t'han anat carregant d'impostos i per tant ja has retornat a la societat. Ja estic totalment d'acord, eh? Crec que l'Estat també s'ha d'encarregar, no hem de deixar la llibertat a que siguin els rics els que proveeixin estructures socials. Mm. També crec que hi ha un punt que els dirien als rics, clar, sembla que les vulguin fer en vida perquè, sí, evidentment, volen aquest retorn, no? aquest reconeixement d'aquesta bona causa que estan fent, no?
0: Jo els diria volen ser vistos com a grans persones bondadoses,
3: sí,
0: i generoses.
3: Exacte, però veient el que promou aquests crims i aquestes traïcions post-mort, quasi millor que ho deixin tot ben lligat en secret i ja els elevarem un cop sota terra.
0: Bueno, hem de veure què passa. Nembros.
4: Presumptament.
0: Presumpte crim.
5: A veure, és veritat que potser aquí a Catalunya no hi ha massa cultura filantròpica en aquest sentit, però en general sí que hi ha molt capitalisme humanitari. I a mi em sembla que aquesta és la qüestió que em sembla que és interessant, no?
0: És que em sembla un oxímoron.
5: Sí, sembla que ho és, però es combina, no? Es combina d'una manera molt, molt harmònica, perquè és veritat, no?, que molts d'aquests empresaris, no?, embarcats en causes humanitàries, d'entrada són molt pragmàtics, eh? Vull dir que no volen enfocaments massa doctrinaris ni grans reflexions sobre els problemes abstractes que s'han de resoldre. Volen resoldre el problema de la fam, de la malària a l'Àfrica, el problema del càncer infantil... És a dir, causes molt, molt, molt concretes i no ens compliquem gaire la vida. Parlen de responsabilitat social, parlen de gratitud, no?, i són els primers a admetre que la societat, doncs, amb ells ha estat molt, molt generosa, i en aquest sentit els hi vols retornar doncs amb escreix, doncs, el que d'alguna manera els hi ha donat, no? Clar, i fins i tot això es pot edulcorar amb retòriques absolutament malaltisses del tipus de què em serveix l'èxit si no puc ajudar els altres, no? Al final la filantropia, si la pensem bé, no deixa de ser una part funcional absolutament indispensable d'un sistema com el capitalista, no? És a dir, el mateix sistema que genera precarietat després finança ajuda humanitària. I les grans fortunes que poden existir, segurament, entre altres raons, gràcies a unes estructures que són profundament desiguals, després poden presentar-se com a presumptes benefactors.
0: És l'última neteja de cara.
5: És exacte. Dir, és la més subtil, no? Perquè, en el fons, el que amaga és una contradicció, no? Primer, es produeix una acumulació que és absolutament desigual, i després, una petita part, però una petitíssima part, es redistribueix com si fos un gest exquisitament moral. La idea és que, evidentment, la filantropia, jo no dic que no pugui alleugerir patiments més o menys immediats, vull dir, no es tracta, evidentment, de negar això, però sí que és evident que impedeix una crítica radical, no?, al sistema, una crítica que miri a causes més aviat de caràcter estructural, que miri de recuperar una mica el sentit de la crítica sistèmica, o fins i tot que desconfiï de les formes de moralitat que al final permeten que el món continuï exactament igual. I al final, una pregunta que a mi em fa també reflexionar. Com és possible que necessitem tanta caritat en societats extraordinàriament riques? O almenys això és el que, d'una banda, no, es defensa. No? Vull dir, crec que ajudar no és dolent, però sí que la filantropia pot funcionar d'una manera ideològica, com una manera, no, de fer compatible l'explotació amb la bona consciència moral.
0: Tens la resposta, Llucia?
3: No, però sí que és veritat que si no explotassin els seus treballadors no necessitarien tenir aquesta ànsia, no, de quedar bé després, de quedar com que estem repartint, estem donant una petita ajuda a tothom que ells mateixos han explotat per el sistema capitalista. No. I després hi ha la segona cosa, que és el que tu apuntaves ara. Si això anés acompanyat a grans impostos a les grans riqueses, ja no caldria la filantropia. El que passa és que no hi hauria un nom, una fundació, no hi hauria un nom concret, un nom propi, no?, que diria jo he fet aquesta ajuda, sinó que totes les grans fortunes haurien hagut de pagar més impostos i que, per tant, quedaria tot igual, igualat, i ningú estaria fent autopromoció en aquest sentit.
4: A mi em costa veure la filantropia de manera tan negativa.
3: No, negativa no.
4: No, però jo no dic que sigui negativa. Com un pedaç a una cosa que s'hagués hagut de fer des de l'inici. Crec que també depèn molt de com s'hagi generat aquesta riquesa. Fortuna.
3: No, sempre, vull dir, sempre és positiu. El que passa és que moltes vegades, si se soluciona des d'una altra banda, no és necessària, o no és necessària d'aquesta manera.
4: Sí. Clar, però sent la realitat el que és una mica com el debat que teníem sobre augmentar el pressupost de defensa, sí o no, no?
3: Clar.
4: Sent el que és, la filantropia, per mi no és caritat, és una manera de dir, doncs, mira, jo que els tinc em dedico a aquesta cosa que tens raó, tu, Nemrod, acostuma a ser molt específica. També, clar, on posaríem la línia, perquè també els temes del micromecenatge, els arrodonaments solidaris, que aquests no són, òbviament, un rentat de cara, no? Són una cosa més col·laborativa, però a mi el que m'agrada d'aquestes iniciatives filantròpiques és que a vegades és com per provar una iniciativa, no? Et dona el peu de provar una cosa que igual des de políticament seria molt difícil destinar una partida pressupostària en aquella iniciativa.
0: Però, per exemple, Bill Gates, català, no el tenim.
3: No, sí. No, tampoc tenim un Bill Gates en un sentit empresarial.
0: Però, sí.
3: No? És a dir, amb qui no el tenim, compararies?
0: Clar, amb qui el compararíem?
3: Clar.
4: Però el Isaac
0: Andic. Amb Isaac Andic? Sí, perdoneu, aquí anava. Potser una mica. És diferent. Però la pregunta és, què passa amb aquesta fundació? Això ho sabem? Es farà?
4: Han dit... Que es,
0: els familiars
4: que
0: volen continuar, no?
4: També es llegia que els familiars estaven de costat de Jonathan. Que a mi això, més que on va caure, el morbo em sembla aquí, no? De totes les baralles que tenim a dintre les famílies, veure com et posiciones quan hi ha milions, no? Perquè, evidentment, a la família també li interessa que es demostri que no ha estat un crim, que ha estat un accident.
3: Però és un gran... Clar, el problema del cas aquest és que ens agrada convertir tot això en una novel·la. I ens agrada convertir aquests personatges en personatges de ficció.
0: És Succession. Jo tot el cap de setmana m'han estat recomanant Succession i jo ja l'he vist.
3: Sí,
0: ja.
3: Ens encanta veure d'aquesta manera, no? Ho veiem com una família com la nostra, la veiem com una família de ficció. Mm. I aquí és on comentàvem abans que es pot relacionar amb Zapatero, no? Perquè Zapatero, clar, sembla com el gran engany. Com pot ser que aquesta persona, després de tant d'anys,
6: hagi enganyat a tantíssimes persones, això és l'adversari de carrer, saps? És com pot ser que hagi tingut una doble vida? Llavors, mos estimam més pensar això...
0: Pensant en l'adversari de Manuel Carrer.
6: No, evidentment.
0: Perquè era una vida sencera de mentida.
6: No, però és clar, és com de sobte...
0: Però sí, per la gent és com pot ser.
6: Jo me refereix que aquesta doble vida... Com és possible que has tingut una doble vida durant tot aquest temps? Mos estimam més pensar que...
3: Sota els focus, a més.
6: Sí, sí, i com has pogut dissimular i com has pogut enganyar tot un país i com has pogut tenir aquesta imatge davant de tothom, que després no estic dient que sigui veritat, estic dient que ens encanta pensar en aquesta idea, ens encanta pensar que hi ha hagut una persona que ens ha enganyat i que ha estat com el tòtem i que tothom el donava com per la persona més bona persona del món i el Bambi i tot això, no? És a dir, de sobte que aquesta persona sigui tan corruptible com qualsevol altra, ens costa tant de creure que ens encanta la idea de poder dir, hola, és que fins i tot ell pot ser...
0: Corre la frase, no? Tu també.
5: La naturalesa humana és dèbil, eh?
6: Sí,
5: és molt dèbil.
0: Sí, és que Juli César, a Bruto, tu també, com és possible.
6: I crec que d'aquesta manera, o sigui, com que sempre ens estem explicant històries com a societat, com a civilització, i ens encanta com posar-nos a les situacions dels altres, no tant per empatitzar, sinó per intentar resoldre aquests conflictes, preferim pensar que hi ha hagut un crim en el cas d'Andic i preferim pensar que Zapatero és realment un Mr. Hyde, un Jekyll i Mr. Hyde, que pensar en una alternativa que és molt més complicat d'entendre. Mm. Perquè llavors dius, ostres, llavors què ha passat aquí? Perquè és molt complex el que ha pogut passar quan tens totes les pistes que t'estan mostrant aquest personatge de ficció.
0: És fora aquest preferim pensar, no? O sigui,
6: tenim aquesta tendència.
5: Perquè és un efecte que està molt directament lligat entre les dinàmiques narratives a l'escàndol. No? I sembla que necessitem aquesta capacitat, no?, per escandalitzar-nos, perquè d'alguna manera això, una mica el que deia la Lucía, això et simplifica no? extraordinàriament les coses, no?
3: Sí, però en el cas del Zapatero jo estic amb el Rufián, eh? Si és mentida...
5: La broma
3: si
5: és una mierda, ell, lo
3: és una mierda.
6: No me referia preferint pensar en el sentit que m'agrada o no m'agrada.
5: No.
6: Sinó que és més fàcil...
0: Rufián ho va dir, si és veritat és una merda, però si no és veritat és una altra merda.
6: És que és molt... Si no, és molt difícil intentar entendre cap passat aquí, no? I arribar en aquesta complexitat. És dificilíssim. Llavors, tendim a sempre simplificar i anar al que coneixem a través de la ficció, no? Que tenim com un reflex allà claríssim. Mm.
0: Connexió amb Zapatero ja està. Queda així. No, l'única cosa que dèiem, ara estàvem explicant també lo de les joies que s'havien trobat, la gent es queda ja amb el titular i dius tot encaixa. Bueno, i ara ells estan explicant, sembla que eren unes joies de patrimoni... Això ja no ho llegeix ningú, és la tercera frase.
6: És que si no fiques les joies a una caixa forta, on la fiques les joies de la família? Vull dir...
0: I també pots llegir que aquella que és caixa forta no estava a la casa perquè s'han mudat i no hi ha caixa forta. I per això ho tenien... Però és igual, la gent ja ha fet les seves connexions. Ja. Per això deien, Gabriel, no, Rufián, és igual, si no és veritat... És una merda perquè ja està.
6: Però és que fins que es resolgui això passaran tant d'anys que ja cadascú, com el que comentàvem abans, no? És a dir, cadascú haurà tret les seves pròpies conclusions i serà molt difícil revertir-les.
5: Però l'efecte a curt termini ja està aconseguit, no?
0: Només per acabar aquest tema, el cap de setmana, quin tant per cent del cap de setmana heu dedicat a parlar del tema amb gent?
6: Jo me n'he anat al sud i he estat bastant desconnectada de tot.
0: Nembro, tu no has parlat?
5: Zero patatero, no? Que lliga amb Zapatero, doncs sí, sí.
0: Tandic no, i tu tampoc?
3: Tampoc, res. No, problemes de rics.
0: Hem parlat.
5: Sí, m'ha assenyat, de veritat.
0: Perquè anaven sortint coses, anàvem comentant. Tema, això se sabrà d'aquí molt temps, com deies, Lucía. Tema d'avui, i dades que estem donant. L'habitatge també és notícia per partida doble.
7: Per una banda, pels lloguers, hem sabut, ho dèiem abans, que els contractes de lloguer a Barcelona costarien 268 euros més de mitjana si no hi hagués el topall de preu, segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge de Barcelona. Ara mateix el preu mitjà de lloguer és de 1.161 euros, segons l'informe, però si no existís el topall, els preus estarien entre els 1.300 i 1.400 euros. Per altra banda, també s'ha aconseguit frenar els contractes de temporada que molts propietaris feien servir per evitar aquesta regulació. Ho explicava avui el comissionat d'Habitatge de Barcelona, Joan Ramon Riera.
8: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada. Hem aconseguit també, recentment, ho podem dir, una davallada del lloguer de temporada
9: o dels nous contractes de lloguer de temporada, i això és molt recent, i estem amatents a veure quina evolució tindrà en el futur el lloguer de temporada.
1: Aleshores, en dades, si el trimestre passat hi havia 1.000 contractes de temporada nous cada mes, ara n'hi ha 400 de mitjana. I l'altra notícia és que també s'ha frenat la compra d'edificis per especular. L'any passat es van comprar 149 blocs sencers a Barcelona, una baixada d'un 30%. Si mirem l'any anterior, que en van ser 217. L'Ajuntament ha tret pit, diu que és bona senyal, i ho ha atribuït a totes aquestes regulacions que està venint a la ciutat de Barcelona.
0: Això ho havia profetitzat en Jaime Palomera. Jo de seguida, amb aquestes notícies, tu també li deies, Ariadna, l'altre dia a la Llucia, amb el seu llibre Un metre quadrat, un metro cuadrado, dient, aquest capítol no el tinc al llibre. Però ja, és així, no? Tu no et sorprèn que s'hagi frenat l'escalada de preus?
6: No m'ha sorprèn. El que passa és que això no transcendeix, eh? Perquè m'estan fent algunes entrevistes fora, a Madrid, o, no? I no, ningú em pregunta sobre aquestes davallades ni sobre què frena.
3: Sobre el topall.
6: No,
0: per què no transcendeix?
6: No, perquè al final també... Bueno, perquè hi ha un interès clar perquè no transcendesqui. I després hi ha una altra cosa, que totes aquestes mesures són mesures que funcionen però afegides a unes altres mesures, totes soles, al final arribarà un moment que tampoc seran... Per elles mateixes, totes soles, no són eficaces, han d'anar acompanyades d'altres mesures, i durant molt de temps, s'han de mantenir durant el temps, perquè si d'aquí 2 anys canvia el govern municipal i tornen a canviar la llei, ja està, vull dir que al final... I una última cosa, és a dir, no perdem de vista que el preu mitjà del lloguer a Barcelona és de...
1: 1.161 euros.
0: És
6: una burrada, és una barbaritat. Que sí que seria molt més alt, però és que continua sent molt alt. Que això...
1: Clar, perquè el que han fet les mesures és aturar-ho, no ho han baixat.
6: Clar, la majoria de butxaques no se poden permetre. La majoria de persones que tenen un salari aquí no es poden permetre aquests preus.
0: Ari, a Tarragona ho hem preguntat alguna vegada, t'ho hem preguntat. 1.161 euros, et sembla...
3: No està tan alt, però ha pujat moltíssim en els últims anys. Des de que jo la primera vegada que vaig viure a Tarragona els preus estaven tipus 400-500 euros un pis,
0: quan
3: no
0: això?
3: Una habitació.
0: Quan això?
3: Era 2011. I ara els lloguers estan al voltant del 1.000.
6: Clar, és que és això. Jo he estat a València, he estat a Màlaga, que jo he anat superràpid. Però anant rapidíssim, a Madrid també, no, però no tan, vull dir, no tan d'una manera tan cridanera com a Màlaga i a València. I ells no saben tot això dels topalls, no ho tenen.
0: Sí, Catalunya és l'única comunitat Nemrod. Tu sempre has parlat molt d'habitatge.
5: M'interessa el tema de la compra d'edificis. És un dels aspectes que m'interessa més d'aquest informe, perquè es diu que en aquest sentit les mesures han funcionat, però evidentment la pregunta és què vol dir funciona.
0: Que els inversors, no, venia a dir,
5: clar,
0: ja no s'interessen.
5: Clar, què vol dir això? Perquè jo puc entendre, des de la meva ignorància, no, que els efectes, hi ha efectes relacionats amb aquesta mesura que poden ser plausibles. Vull dir que alguns fons inversors doncs poden haver reduït l'activitat perquè hi ha menys rendibilitat de l'esperada, perquè hi ha més risc regulatori, perquè potser hi ha més conflictivitat política, mediàtica, més costos judicials, més costos reputacionals. Segurament tot això és possible que hagi condicionat i hagi minvat la compra agressiva d'edificis per expulsar llogaters, mirar de rellogar molt més car o mirar de convertir, no?, part d'habitatge en temporal o turístic, no? Clar, però al final això també és molt coherent amb una idea econòmica molt, molt, molt senzilla, i és que quan tu augmentes la incertesa i limites les expectatives de benefici, doncs alguns actors especulatius, doncs, efectivament, doncs...
0: Es retiren,
5: redueixen la seva activitat. El que passa és que, clar, que hi hagi menys operacions d'aquest tipus no vol dir que necessàriament hi hagi menys pressió immobiliària, que és el que, d'alguna manera, es podria donar a entendre, no? És a dir, que una caiguda de compravenda d'edificis sencers no significa automàticament que baixin els preus,
6: no,
5: que augmenti el parc d'habitatge assequible, que desaparegui miraculosament l'especulació, perquè al final, vull dir, els inversors saben i poden fer altres coses, no? Com és fragmentar les operacions, com és comprar pisos individuals, com és de mirar de moure el capital cap a altres formats... O bé, senzillament, mirar d'apostar pel lloguer temporal o trobar altres escletxes. Vull dir que al final també, moltes vegades, quan surten aquest tipus de notícies que tendeixen a tenir un caire propagandístic, és que és molt difícil, segons com, eh? I això ens ho pot dir l'Ariadna, no? Separar la causalitat del context, vull dir que...
6: I no s'han aturat els desnonaments. Clar. Encara n'hi ha de desnonaments.
5: Aleshores, quins elements, no, han contribuït efectivament a que això hagi passat perquè són circumstancials, o senzillament si hi ha elements, no, més macro que d'alguna manera han facilitat aquest tipus de
1: mesures. A tot això, falta encara que entri en vigor la llei que van pactar Govern i Comuns per frenar les especulacions, no? que volia destinar els pisos que compraven els grans inversors al lloguer habitual, que això potser seria una manera que just els comuns han demanat, doncs, que entri en vigor abans d'agost, perquè encara no ha entrat en vigor.
0: Què anaves a dir, Anna?
3: A mi em fa gràcia que ara cada vegada que sento algú dir inversor ho veig amb I majúscula, com una llibre de la Llucia. L'inversor
0: que jo li vaig preguntar a la Llucia si havia llegit el llibre. No ho sabies encara, el tenia.
6: Jo crec que sí que l'ha llegit.
0: L'ha llegit, sí. Val. Digues.
6: L'inversor amb majúscula.
3: Jo l'he llegit.
0: No, sí, jo li vaig preguntar, l'inversor té el llibre, sí. I l'ha llegit, que és un dels personatges que surt. Sí, què n'has a dir més?
3: No, a mi em fa patir una altra derivada, que és la cultura del voltant del lloguer, no? Sobretot d'aquests petits tenedors, entre cometes, perquè jo trobo que més de tenir més que el pis que heredes dels pares, si tens la sort de ser fill o filla única, ja és un gran tenedor. Però últimament la de converses en la que em veig involucrada, on hi ha un propietari que pel que sigui està tenint problemes amb el llogater i fomenta discursos de... no direm dreta radical, però bastant dreta, ho trobo també preocupant, com es manipulen tots aquests missatges, no? El que dèiem, al final, del ciutadà de peu, no sabem quin és dels paràmetres que més influeixen en tota aquesta història, però...
6: I sobretot que beneficia els grans inversors, perquè aquest posa en rivalitat persones, individus, no, diguéssim...
3: I disminueix l'oferta, perquè igual tinc un pis que decideixo...
6: I receles de l'altre, en comptes de pensar que l'altre et pot ajudar en un moment determinat, sí. El veus com una amenaça, com una possible amenaça, i només vols persones que tinguin una solvència, sí. Etcètera, no?
0: En 7 minuts, no sé si podem acabar. És que és un dels temes que també ha estat més de xarxes que de diaris, ara ja comença a aparèixer tot arreu. Aquest cap de setmana... hi havia una notícia que ens ha deixat sense paraules. Daniel Hernán és un assagista que ha fingit la seva pròpia mort per promocionar un llibre en contra de la ideologia queer.
1: La falsa mort d'Hernán, que es va dir que era un suïcidi, es va anunciar a través d'una carta signada per la seva germana divendres a les xarxes. A la carta, la germana responsabilitzava algunes persones de l'àmbit queer, diu textualment, que haurien difamat l'escriptor durant 14 anys i també denuncia boicot per la presentació del nou llibre d'Hernán. Amb això, deia la carta, han aconseguit una cosa més greu, la seva mort real. Bé, doncs després d'aquesta carta, aquest diumenge l'editorial d'Hernán ha publicat aquest vídeo.
10: Buenas noches. Soy Daniel, autor de Descudizar el anarquismo. Tengo dos mensajes que trasladar. Uno está dirigido a quienes han celebrado mi muerte y el final del proyecto de La Rosa Negra durante algo más de un día. Estoy vivo. Sabed que jamás podréis destruirme.
1: És ell que surt amb el llibre a la mà, desmenteix la seva mort i acaba així.
10: Espero que mi muerte simbólica sirva para precipitar un debate auténtico y evitar que en el futuro pueda producirse más sufrimiento, incluso muertes reales. Estoy vivo.
0: Estoy vivo, repeteix, estoy vivo. I en Nemro, tu amb aquesta notícia has...
5: Bueno, és que m'ha deixat absolutament estupefacte, perquè ningú ha celebrat la seva mort. Ningú. Vull dir, és una altra fal·làcia, no?, incorporada en el seu discurs. Qui l'ha celebrat? Que assenyali. On han sortit els col·lectius que suposadament han celebrat la
3: seva... O aquests atacs durant 14 anys, no?
5: Bueno, exacte.
3: Jo no he sigut capaç ni de trobar el seu compte d'Instagram. Per on l'atacaven? El perseguien al portal de casa?
0: No, però clar, després periodistes i escriptors deien, és que clar, us heu passat amb ell i ara mira, i després s'ho han hagut de menjar amb patates.
5: Amb patates, eh?
0: I la Llucia... té un antecedent.
6: Sí, jo és que vols
0: tema.
6: Dir...
0: No és la primera vegada que algun... Perdoneu, eh?
6: No, però és ella.
0: Ha anat de l'olla.
6: Sempre vols dir que a Mallorca tot passa abans, i en aquest cas també. No, el que passa és que és una història molt trista, perquè en el cas que va passar, no diré el nom, perquè són coneguts de la meva família, i ho van passar molt malament durant tot un Nadal, perquè havia desaparegut en estranyes circumstàncies deixant una nota aparentment de suïcidi. I després de 10 dies, desaparegut a Mallorca, tothom cercant-lo, la família destrossada, però destrossada, no us podeu imaginar son pare i sa mare com estaven, de sobte va reaparèixer com si res, I era també una estratègia per vendre un disc. I aquesta persona era un professor de primària, que dius, jo, o sigui, trec els meus fills d'allà, però volant, no? És a dir, són casos, tant aquest que vos explico de Mallorca com aquest que heu comentat ara, són casos de narcisisme patològic, de pensar que pots jugar en aquest tipus de cosa per cridar l'atenció, per fer-te viral, no sé, en el seu cas, no sé què els passa exactament pel cap, però és pensar que la resta del món no existeix. És pensar que tu és el centre de tot i que tot comença i acaba amb tu.
3: Una mica també síndrome de l'adversari, que hem parlat abans, no? Sí, anem al carrer, una mica...
6: Sí, i sobretot aquesta cosa, o sigui, jo, o sigui, en aquell cas que conec de Mallorca, o sigui, vaig veure els seus pares com estaven. És que jo no podria, vull dir... No podria perdonar el meu fill mai més.
0: Clar, és que hi ha aquest home, els amics de l'Hernán, jo no sé també què ens passa, Nemrod, a la vida.
5: No sé.
0: Deia narcisista o...
5: Però... Sí, aquí és discutible el mitjà i la fi. Vull dir, el mitjà perquè estàs instrumentalitzant una experiència de qualsevol que hagi tingut una vivència propera, no? Directa o indirectament, no? Cap a alguna persona que s'hagi suïcidat sap que amb això no es pot jugar. I després el que significa mobilitzar emocionalment persones que creuen, no?, que algú ha mort, com plantejava la Llucia, i ja no et dic quan converges tot plegat en una tècnica de propaganda.
6: Sí, sí, de promoció.
5: Aleshores, és irresponsable pel que fa als mitjans, però en aquest cas també pel que fa a la fi. Tu fingeixes una mort, l'atribueixes, no?, a la comunitat trans i generes artificialment una narrativa de persecució, amb la qual cosa el que estàs aconseguint amb aquesta postura, que és una postura neoreaccionària, victimitzant i miserable, perquè és del tot miserable, el que estàs és generant encara molt més odi contra la comunitat trans. Cosa que jo no sé si cal obrir un debat social per plantejar-nos en quines condicions viuen segons quines persones d'aquest col·lectiu.
6: El mallorquí ha de dir que va demanar disculpes.
0: I l'Hernán, no sé si les ha demanat.
5: Que...
0: Crec que no.
5: Sembla que no.
3: Bueno, digo, que tiene vivo, su mayor vivo, respeto.
0: Sí, però clar, ja l'embolica. Què anaves a dir, Ariana?
3: Que jo que sempre vinc aquí amb més preguntes que respostes.
0: És bo.
3: Què té a veure l'anarquisme amb la identitat de gènere o l'orientació sexual? Perquè m'he llegit la contra.
0: Però no m'ho pots fer, ahir 28, eh?
3: Acabem la contra.
5: A preguntar dos quarts de vuit, no ara.
3: Pas de la caravana que estan amb el trànsit.
0: Vale, la pregunta, què té a veure?
3: Perquè la contra del llibre... Diu, per promocionar-lo, para que l'anarquismo vuelva a ser una alternativa seria y leal a la classe treballadora. Però quan ho ha deixat de ser? En quin moment el moviment queer ha sigut una amenaça per l'anarquisme?
0: Clar.
3: Obrim telèfons.
0: Obrim telèfons. Deixa-ho pels que estan conduint.
1: Fins ara no ha demanat perdó, o sigui, ell no troba les xarxes, però l'editorial, la Rosa Negra, no ha fet més publicació que aquest.
0: Que, per cert, perquè un altre motiu de preocupació, ara Hora 25 ho explicarà, però han detectat un nou cas d'antivirus dins els aïllats del Gómez Ulla,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ja estava aïllat, li estàvem fent seguiment, i en un d'aquests controls, doncs, ha donat positiu. Ara el que han fet ha estat traslladar aquesta persona a una unitat d'aïllament del nivell al mateix hospital, però vaja, que és un d'aquests casos que ja tenia sota vigilància.
0: Lucía Ramis, Nemrod Carrasco, Ariana Martínez, cuideu-vos molt, sobretot tu, Lucía, que se't passi constipat. T'has anat millorant, eh?
1: Sí,
0: que t'hem donat
3: animat,
0: alegria.
3: T'hem animat.
0: I vosaltres heu aprofitat un dia fantàstic.
5: Exacte, un dia estrany, però fantàstic.
0: Podríeu estar descansant? Però heu vingut aquí al balcó. Gràcies. Us deixem amb la graderia.
5: Molt bé,

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passen dos minuts de dos quarts de nou del vespre, encara amb la ressaca emocional de l'èxtasi del Barça femení a Oslo, guanyant la Champions de manera brillant per 4-0 davant l'Olympique de Lió, la quarta de la història de l'equip femení blaugrana i quart títol de la temporada, i amb el cor foradat per la crueltat amb què el Girona ha baixat a segona divisió. Comencem una nova setmana en què hem conegut la llista de la selecció espanyola pel Mundial. Hi ha 8 jugadors del Barça. Serien 9 si Fermín no s'hagués trencat l'os del dit petit del peu. I no n'hi ha cap del Real Madrid. De seguida l'analitzem a fons. És dilluns, 25 de maig, amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: A banda dels 8 jugadors del Barça, que són Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine, a la llista de la selecció espanyola hi ha 9 futbolistes catalans. Més enllà dels 5 del Barça que ja hem citat, Joan, Cubarsí, Eric Olmo i Lamine, també hi ha David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlético i Víctor Muñoz, cedita o Osasuna pel Real Madrid. De seguida sentim el seleccionador Luis de la Fuente explicant algunes de les decisions d'aquesta llista que el candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha posat com a argument per argumentar el canvi de rumb que vol fer el capdavant del Club Blanc si els seus socis el voten, ja que quan ha parlat aquest matí a la inauguració de la seva seu encara no se sabia la llista, però intuïa que amb sort hi hauria un jugador del Madrid, finalment cap. Riquelme, a més, li ha demanat a Florentino que li doni l'oportunitat de fer un debat.
1: Presidente Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba también esa democracia, que proyectos que se quisiesen presentar, y pedía debate para poder debatir entre proyectos. Ya están cumplidos todos los pasos, ahora lo que pedimos, nuestro trabajo está hecho hasta aquí, ahora lo que pedimos es ese debate. Podemos poder debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa. No es un proyecto, como he dicho, que no es anti nadie ni contra nadie, es un proyecto a favor del Real Madrid.
0: Riquelme, a més, també ha comentat la pancarta que va penjar Florentino aquest cap de setmana, dissabte, en què treia pit de les Champions que ha guanyat el Madrid amb ell com a president. Riquelme ni recorda que n'hi ha més abans de Florentino que amb Florentino.
1: Legado y futuro. Legado donde respetamos totalmente y buscamos que sea la base del futuro Real Madrid. Legado, pero no únicamente de las

0: futuro Real Madrid, legado, pero no únicamente de las 7 Copas de Europa que se han puesto en alguna lona, hay 8 más también, que también es parte del legado del Real Madrid. Y hablando del futuro, y el futuro tiene que estar basado en el socio. El socio, sin duda, és un dels grans oblidats.
1: El soci com a propietari, recordem que és un dels arguments de Florentino Pérez per convocar les eleccions, per protegir la propietat, quan ell va portar a l'assemblea privatitzar com a mínim una part del club per vendre'n accions, i Enrique Riquelme agafa el mateix argument. Pendents de que la data sigui oficial, tot apunta al diumenge dia 7 de juny. Això a Madrid. Demà, aquí a casa nostra, l'Espanyol presenta Monchi com a nou director general esportiu, que arriba amb Fernando Navarro, exfutbolista entre altres del Barça, com a director de futbol, i amb Miguel Ángel Gómez com a secretari tècnic. Sobretot important el que digui sobre el futur de Manolo González, si el ratifica a la banqueta, i la reestructuració que hagi de fer de la plantilla amb un exercici que està pressupostat tancar amb 13 milions de pèrdues. Avui s'ha acomiadat a les xarxes amb un missatge llarg i sentit Ramon Terrats, que acaba la seva sessió, igual que Carlos Romero, que Piqué i que Ngonge, i també acaba contracte Calero el 30 de juny. A Girona, després de la decepció del drama de dissabte, van donar la cara Mitchell, l'entrenador, Delfí Geli, el president, diversos futbolistes i capitans, però la propietat i la direcció general, a dia d'avui, la declaració és... cap ni una. I tan sols han fet com el propietari americà del Mallorca, que s'ha pres la molèstia d'enviar un vídeo en anglès a la seva afició per demanar disculpes. No sé si consola que s'hagi pres aquests 5 minuts i no els 5 minuts que s'havia de prendre l'estiu passat per reforçar l'equip. No sé a Girona fins i tot què encendria més l'afició, si la inacció actual o fins i tot una reacció buida i impostada com ha passat a Mallorca. A Osasuna ho tenen clar. Es van salvar perquè el Girona a l'últim minut no va fer un gol miraculós, sinó hauria baixat l'Osasuna juntament amb el Mallorca. Per això avui ha estat acomiadat ja Alessio Lixi, un canvi que hi haurà a una banqueta de primera divisió l'any que ve. El que sí que hi haurà una banqueta de primera l'any que ve és un altre tècnic català, Pol Riera, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Perquè està el Deportivo de la Coruña aquesta tarda celebrant l'ascens a primera amb el míster Antonio Hidalgo.
2: Dia de celebració pel Depor, que torna a primera 8 anys després. Els gallecs ho van certificar ahir al camp del Valladolid, i després de celebrar-ho aquesta matinada amb més de 3.000 aficionats que van esperar l'equip a Riazor, aquesta tarda s'ha fet la celebració més institucional al balcó municipal de la plaça Maria Pita. El tècnic català Antonio Hidalgo parlava ahir a Carrusel d'aquest nou repte a primera amb unes bones paraules també pel Sabadell.
3: Al final uno va creciendo Como entrenador, he disfrutado mucho como jugador, he conseguido ascenso con 3 clubes diferentes, he jugado muchísimos partidos en segunda división, bastante menos en primera, y bueno, ahora va a ser el estreno en primera. Al final son retos que uno se marca cuando empieza en esto de entrenador. Hace 7 años ya en Sabadell, que me dieron la confianza, que eso fue clave para mí, lo de mi casa, mi gente, y bueno, también le mando un gran abrazo a ellos.
1: Els orígens no s'han d'oblidar mai, en aquest cas a Sabadell. El que també està de rua, en aquest cas de comiat, és un altre tècnic català com Pep Guardiola.
2: Així és, l'afició del Manchester City es va acomiadar ahir de Pep Guardiola, John Stones i Bernardo Silva en l'última jornada de la Premier a l'Etihad. Avui, els carrers de Manchester estan de celebració, tot i no haver guanyat la Premier League. El City ha organitzat una rua per commemorar els títols de l'equip masculí, la FA Cup i la Carabao Cup, la Lliga Anglesa del Femení, i on també han convidat el futbol base de l'equip anglès. Una rua que també ha servit per retre homenatge a Guardiola, Bernardo Silva i Stones, tres figures claus en l'etapa més exitosa de la història del conjunt anglès. Escoltem Guardiola ahir en el seu comiat.
4: I never could imagine the amount of love. I have been an incredible, tremendous honor to be your manager.
1: Emocionat, diu que mai s'hauria imaginat el gran amor que ha rebut i que ha sigut un honor increïble ser el seu entrenador. I un altre tècnic català, que no sé si està de rua, no sé si fa rua, però sí que ha fet història, Cesc Fàbregas, que ha ficat el seu Como a la Champions.
2: Home, és que el Como de Cesc Fàbregas jugarà per primera vegada en la seva història a la Champions League. Des que el tècnic català va arribar a les banquetes, l'equip italià no ha parat de fer història. El d'Arenys de Mar va ascendir l'equip a primera divisió en el seu primer any al club, i després de mantenir-lo a la sèrie, ara l'ha classificat per la màxima competició europea. Un Como que fa només 7 anys era la quarta divisió italiana, però que amb l'arribada i la injecció econòmica dels germans Hartono, també com a accionistes minoritaris Cesc Fàbregas i Henry, s'ha convertit en l'equip de moda a Europa. Recordem que a la plantilla italiana també hi juguen els exblaugrana Sergi Roberto i Àlex Valle, i escoltem ara el discurs en rotllana de Cesc Fàbregas després de classificar-se per la Champions.
5: One second, wait, Thomas, it's the last circle of the season. I told you the day before Parma. We win the 2 games, we are in the Champions League. I don't know why I told you, I had a feeling. I always get My response is by feeling.
2: Bàsicament, aquí Fàbregas agraeix molt l'equip i diu que és totalment mèrit seus i han acabat quarts de la classificació després de guanyar ahir per 1-4 al camp del Cremonese i gràcies també a la derrota del seu rival, del Milan, a casa contra el Cagliari. Un Milan que

0: per la seva banda, ha acomiadat Massimiliano Allegri i tota la direcció esportiva a través d'un comunicat oficial del club. Un comunicat en què qualifiquen de fracàs inequívoc quedar-se fora de la Champions League.
1: Encara no ha descobert el Milan, que qui ha de fer fora és Adrià Soldevila com a soci, que hi tornava a ser-hi. I un altre català ha fet història al futbol internacional perquè Arnau Casas, format a la Masia, juga al Torrense, de la segona divisió portuguesa, han guanyat la Copa de Portugal, la Tassa, contra l'Sporting de Lisboa, a la final. Sent un equip de segona divisió, havent guanyat la Tassa, jugarà l'any que ve l'Europa League. És veritat que encara tenen opcions de pujar a Primera Liga, Primera Divisió Portuguesa, però història que des de segona divisió hagin aconseguit aquesta classificació. I en futbol internacional, pendents també de les proves que li han de fer Leo Messi, que s'ha retirat aquesta matinada tocant-se la part del darrere de la cuixa 3 setmanes del Mundial. A Catalunya sí que vam tenir dissabte perfecte perquè, ja en Videm, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Tenim l'Europa al playoff, juntament amb el Sabadell, que porta una bona emprenyada, i vam salvar el Nàstic de Tarragona.
2: Exacte, triple bona notícia pel futbol català. D'una banda, la victòria del Sabadell, 0-2 al camp del Tarassona, per assegurar així la segona plaça, una posició clau, perquè els arlequinats tindran així el factor camp a favor en el play-off d'ascens. La victòria del Sabadell també va facilitar de retruc les coses pel Nàstic. Els tarragonins, amb un empat al José Rico Pérez davant l'Hércules, van segellar la permanència pràcticament sobre la botxina en una temporada molt complicada pel conjunt grana, que han patit molt més del previst per mantenir la categoria. I l'última gran alegria va arribar de la mà de l'Europa, que necessitava guanyar sí o sí per mantenir plaça de play-off, i ho va aconseguir derrotant 3-2 a l'Ibis. Els escapulats tanquen així una temporada històrica, 5ens amb 60 punts en el seu debut a la categoria. Per tant, Nàstic, que continua una temporada més a primera ref, i Sabadell i Europa, que lluitaran per l'ascens. Això sí, abans hauran de superar dues eliminatòries. De moment, ja tenim definida la primera. En el cas de l'Europa, el repte és majúscul. El conjunt graciec no trepitja la segona divisió des de l'any 1968. Per tant, 58 anys des de l'última aventura escapulada al futbol de plata. Els de David Benítez jugaran contra el Celta Fortuna, el filial vigués, l'anada aquest diumenge a Can Dragó a 16:45, la tornada diumenge vinent a la mateixa hora a Galícia, amb l'opció, per cert, que jugui en tot un escenari com Balaïdos. I pel que fa al Sabadell, busquen tornar a segona 5 anys després. Els arlequinats s'enfrontaran a un altre filial, en aquest cas el Madrid Castilla. L'eliminatòria ve marcada per alguna que altra polèmica, com per exemple els horaris. Tant l'anada a Sabadell com la tornada a l'Alfredo Di Stéfano es disputaran en divendres a les 9 del vespre, una decisió que ha indignat l'afició sabadellenca. De fet, ahir el club va publicar un comunicat lamentant que una eliminatòria tan important com aquesta jugui entre setmana, dificultant així l'assistència del públic.
1: Això pel que fa al futbol. En bàsquet, estem pendents de que demà produeixi la famosa trobada entre Xavi Pascual, l'entrenador del Barça, i Joan Laporta, per abordar el futur de l'entrenador. Xavi Seixó, bona tarda.
3: Bona tarda. Demà pot ser un dia important per al futur del Barça de bàsquet. Joan Laporta i Xavi Pascual dinaran plegats. Damunt la taula, un últim intent del Barça per convèncer el tècnic de Gavà de que no marxi presumiblement a Dubai. A més, hi ha una altra carpeta oberta, que són el futur de Joan Carlos Navarro com a general manager i Mario Bruno com a director esportiu. Laporta ja va deixar entreveure fa uns dies que s'hauria de retocar la cúpula directiva de la secció. Per tant, marxi o no, Pascual sembla que també hi haurà revolució en els despatxos del Palau. Recordem que el Barça té 2 partits aquesta setmana, divendres a Andorra i diumenge al Palau contra el València per trencar la fase regular de la Lliga CB.
1: Gràcies, Xavi. Doncs n'estarem pendents de com evolucioni demà mentre l'equip està pendent de tancar la temporada. Minut i mig i arribem a 9:15. Avui el seleccionador Luis de la Fuente ha donat la llista de 26 convocats pel Mundial amb 8 jugadors del Barça, tot i que això no li agrada massa que li recordem, per no enfadar ningú. Entre ells, Gavi, que torna després de les 2 lesions greus al combinat estatal.
4: Que no sé si són 8, yo que no tengo ni idea. Y si lo sé, se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española, jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me da igual. Son jugadores que pertenecen a la selección nacional, al equipo de la selección, nada más. Y Gavi, pues tú sabes, especialmente lo sabes tú, lo que significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé, y porque es un jugador muy querido primero en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy reconocido, muy... es el juguete de todo el equipo, y lo digo con todo el cariño. Y a la vez futbolísticamente no tengo que descubrir a Gavi, la versatilidad que también te da. Si algo tiene importante este equipo, esta selección, y creo que es muy importante destacar, la polivalencia de los muchos jugadores que tiene esta selección. Que no es para jugar en una determinada demarcación y cumplir, no, no. es que esa polivalencia le permite ser en esas demarcaciones también de los mejores jugadores del mundo. Esa es la verdadera potencia, riqueza y fortaleza de este equipo. Y luego además también el aspecto emocional se va a encontrar de nuevo en la selección, con sus compañeros y en un Mundial. Es que no se puede ofrecer más. Seguro que va a estar al nivel que hemos visto a Gavi, porque ya hemos visto cómo lo está recuperando i ja estava rendint a un nivell molt alt en su club.
1: La reacció de Gavi, de què significa per ell anar a la selecció, l'ha penjat la Minya Mala a Instagram, perquè ha gravat el moment de la convocatòria perquè estaven junts a la ciutat esportiva. Gavi. Embogit, juntament amb els recuperadors del Barça, que tan important han sigut per ell. Lamine arriba justet a aquesta cita, diu Luis de la Fuente, que no es correran riscos, però que si en algun moment s'ha de jugar justet, és el Mundial.
4: No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. Las fechas, los datos que tenemos, el informe que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo. En cualquier caso, y esto no es una frase mía, creo que la he leído mucho en los medios de comunicación, es una frase, sí, de muchos futbolistas también, cuando dicen, es que si hubiera sido una final, habría que haber arriesgado. No estoy inventando nada, ¿no? Estoy ni comentando algo que no conozcamos, ¿verdad? Pues exactamente, estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Entonces, dentro de ese margen de máxima seguridad, de confianza, que sabemos que tiene el fútbol y el que la parte que no tiene, porque en el fútbol sabemos que te puedes lesionar, los que hemos jugado al fútbol, pues como yo en una ocasión bajando de un autobús, pues hay que tener la conciencia de que habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un Mundial y pasa por ganar todos los partidos. Dicho esto, van a llegar bien al primer partido y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar.
1: I el tercer nom en clau blaugrana és Eric García, que feia molt que no anava a la selecció, que al març no va poder anar per lesió, tenia l'esperança d'anar al Mundial i Luis de la Fuente diu que en tot moment ho ha tingut clar.
4: Eric García ha estado conmigo la sub-19 en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a venir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias durante estos últimos tiempos no ha estado, no significa nada, simplemente en la medida que comentaba antes de otros compañeros, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, las decisiones que hay que tomar. Y Eric es uno más de los nuestros.
1: Per comentar la llista de la Fuente en clau Barça, tinc per aquí el delegat del diari AS a Catalunya, el Santi Jiménez, que l'he fet baixar de la redacció. Què tal, Santi, com estàs?
5: Molt bé, molt bona tarda.
1: Escolta'm, pot ser que la teva última peça a l'esport abans de venir cap al grup Prisa fos la de la final del Mundial 2010?
5: Sí, l'últim article que vaig escriure a l'esport va ser la contracrònica de la final del Mundial 2010 amb el gol d'Iniesta, que es deia un nuevo inestazo, otro inestazo, una cosa
1: així. Me'n recordo la portada, que era otro inestazo histórico.
5: Sí, això ho vaig escriure jo.
1: Que
5: sí,
1: això hauria de ser cosa teva, sí, també, no? Després sí. Et preguntaré per la reunió de portada de l'As de Dama, que no n'hi ha cap del Madrid i deu haver sigut curiosa. Però és que em recorda molt aquella selecció a aquesta, i ja li he tirat la pedrada al cicle que t'hi jugues.
5: Sí, ho he sentit aquest matí, sí.
1: Són 8 jugadors, fent la trampa de que llavors Villa havia jugat amb el València, no venia del Barça.
5: Estava fitxat.
1: Estava anunciat. Tècnicament era del Barça. Havia anat pel sí. València, però tècnicament era del Barça.
5: Sí, això és veritat.
1: Faig aquesta trama.
5: Hagués sigut més car si hagués fitxat després del Mundial, perquè va fer un Mundial escandalós, Villa.
1: Van ser 40 quilos, que haurien pogut ser prop de 50 o 60. Mm. Però llavors hi va anar Valdés per primera vegada, igual que ara hi va Joan, no? És tan bueno que no el convoquis abans per no tenir un problema.
5: Sí.
1: Tens dos centrals, com llavors eren Piqué i Puyol, que un d'ells podia fer de lateral, com Puyol havia fet a Roma un any abans, igual que...
5: El lateral de la selecció... va ser Sergio Ramos.
1: Sí, senyor, perquè Puyol tenia la jerarquia de central.
5: Perquè no jugués el tal Álvaro Arbeloa.
1: Que era un dels cinc del Madrid, perquè el Madrid en tenia cinc llavors.
5: Sí, però Arbeloa va anar com a lateral i és quan surt del cono. En aquella concentració és quan Piqué li diu que esto es mejor jugar con un cono que con Arbeloa, i aleshores Del Bosque posa a Ramos de lateral.
1: A Ramos de lateral. És arrel d'aquella concentració del Mundial.
5: Exacte.
1: Ara el Barça hi porta Cubarsieri, que són dos centrals, Amèrica pot fer de lateral, igual que...
5: I de mig centre.
1: I de mig centre, si cal. El Barça posa tres mitjos, llavors eren Busquets, Xavi, Iniesta, ara són Pedri, Gavi i Olmo, que jo el conto com a migcampista, encara que la federació el posa com a davanter, però és aquella frontissa.
5: El que passa és que Luis de la Fuente té com una mena de mania que o juga Pedri o juga Olmo.
1: Sí, sobretot tenen Fabián.
5: Sí, perquè té Fabián... tindria Merino també, tindria altres jugadors, però sí, sí. T'ho compro amb reserves, però t'ho compro, t'ho segueixo comprant.
6: I dos davanters, pots mirar-t'ho, que tens un golejador mòbil i un tio de banda, com llavors eren Villa i Pedro, ara són Ferran i Lamín, o t'ho pots mirar com que tens un tio més currante, com són ara Ferran, llavors Pedro, i una estrella, com llavors era Villa i ara és Lamín Yamal.
5: Jo crec que la figura de Lamín Yamal és incomparable amb el que hi havia. Aquí sí que no, perquè Lamín és la gran estrella de la selecció.
6: I perquè Messi jugava amb Argentina, llavors.
5: Sí, clar.
6: Que si no el
5: seguit
6: seria aquest.
5: Exacte, sí que jo crec que Lamín és l'element diferencial. I Ferran, jo crec que durant els primers, segurament, dos partits, Lamín espero que no jugui, o sigui que Lamín no jugui fins que estigui bé, i l'altre dia vam veure a València a Ferran tirat a la dreta, o sigui, com una mena de simulacre del que podria ser.
6: Del que podria ser durant aquests, sí, com a mínim, primers compassos del...
5: Sí, perquè jo crec que ni Nico Williams, ni Lamín, ni potser Merino, que és el fals nou, podrien estar pels primers partits. Jo crec que aquests són jugadors que De La Fuente els guardarà per la fase seriosa.
6: Clar, com que n'hi van 26, doncs n'hi ha 4 o 5, igual no comencen la competició, que déu-n'hi-do els que són, eh? Mires quants i quins, perquè són Lamín, Nico, Merino, Fabián...
5: No.
6: Són noms que són importants.
5: Espanya té un equipàs. El que passa és que està pendent dels dubtes de l'estat físic de certs jugadors que no saps fins a quin punt arribaran.
6: Però el tipus d'equilibri en el nombre de convocats que porta el Barça, és a dir, tens convocats a totes les línies, un porter, i aquí dos, i aquí tres, i aquí dos... És a dir, més o menys vens a tenir el mateix pes que tenia en aquell Mundial 2010.
5: T'ho compro, sí. t'ho compro.
6: Què dius? No t'agrada?
5: Sí. És diferent, jo crec que... en aquest sentit, en la porteria, Casillas, jo crec que Casillas no era més bo que Víctor Valdés, que era més bo Víctor Valdés que Casillas, però Casillas jugava al Real Madrid i no se li podia retreure res. A mi em sembla una aberració que sigués titular Unai Simón, però Luis de la Fuente és molt fidel als seus jugadors i a la gent que li funciona.
6: Hi ha molta teoria de que hi haurà sorpasso durant el Mundial.
5: Jo crec que sí.
6: Sí, eh?
5: Jo crec que sí. Com Casillas li va fer a Molina a l'Eurocopa de Holanda-Bèlgica.
6: Però en quin moment fas el canvi?
5: Bueno, jo crec que el primer partit el juga segur... El juga segur Unai Simón.
6: Però si hi ha cantada, és carregar-te'l després d'una cantada. Si fa un bon partit, com te'l carregues després d'un bon partit? És a dir, quan fas?
5: Bueno, jo... És el que va fer Camacho a l'Eurocopa, no? Que va dir aquí...
6: Però ja va haver la cantada de Molina, no? No és una que el sega el sol?
5: Sí, va fer que juguessin els tres primers partits, els tres porters, Molina, Cañizares, Casillas, i després a partir de 8 anys els va jugar tots Casillas i ja fins a final.
6: Quin recorregut li veus a Espanya en aquest Mundial?
5: Home, a mi em sembla que és una de les seleccions favorites. A mi em sembla que és... Em sembla que ho he sentit avui a la SER, és la que millor juga, és la que més de gust ve veure-la, però també és veritat que França és un equip amb un potencial atacant descomunal, Anglaterra és un gran equip, Argentina són competitius fins al màxim, després està Brasil, que sempre és Brasil, i Alemanya, o sigui, sí, per una vegada pots dir que vas a un Mundial... Bueno, des de fa temps ja Espanya va als Mundials, com dient...
6: Soc candidata.
5: Som candidats a guanyar-la.
6: Soc candidata. La paraula favorita costa dir, però soc candidata, sí.
5: Sí. No la veig candidata pels dubtes que tinc de l'estat físic dels jugadors.
6: A veure com arriben d'aquí allà i si hi ha pel camí algun que es queda i s'ha d'incorporar un altre, que recordem que De La Fuente s'han d'uns quants a entrenar, entre ells Marc Bernal.
5: Sí, perquè a més... Marc Bernal ocupa una posició en la que Rodrigo ha tingut una temporada complicada, Zubimendi té una temporada complicada físicament, vull dir, allò, i farien falta jugadors allà, vull dir, jo crec que a veure què passa.
6: Compte. I cap del Madrid, com ha anat la reunió de portada? Que he sentit a Roncero tocadeta aquest migdia a Carrusel a l'Especial.
5: No, home, li sap molt de greu, òbviament, li sap molt de greu que no hagi... No hi hagi cap dubte que Roncero serà Manolo del Bombo i Roncero, o sigui... Però és un símptoma del que passa en el Real Madrid. no hi ha jugadors espanyols, no ho poden anar. I hi ha una cosa molt curiosa, que no és una cosa novedosa. Avui també a la reunió de portada del diari, bueno, la reunió del matí, l'Aritz Gabilondo comentava que Luis de la Fuente, quan va fer la selecció olímpica de sub-21 i la sub-19 en les diverses competicions que va jugar, no es va portar mai a cap jugador del Real Madrid. Perquè no n'hi ha. O sigui, no, si hi hagués un bo, se l'enduria. O sigui, els entrenadors no són gilipolles.
6: Llavors és aritmètica pura. Si fa 5 anys o 6 no hi havia sub-19, fa 3 o 4 no hi havia sub-21, és lògic que
5: avui... Ni a l'Olímpica n'hi havia
6: ni
5: cap.
6: Ni sub-23, fa 2 anys no hi havia sub-23, doncs aquest any no hi ha jugadors en edat de plenitud, 24, podia, 25, podia, 26 per anar al Mundial.
5: Podien haver-hi alguns, o sigui, si Carvajal hagués estat bé, jo estava segur que Carvajal hagués anat, que si Hoysen hagués estat bé, hagués anat, i si li haguessin donat confiança a Gonzalo, segurament hagués anat en lloc de Borja Iglesias. Però és que ni s'ho creuen i a més s'han donat circumstàncies físiques perquè no siguin.
6: Però és que a mi Hausen, per exemple, em sembla una víctima de... Se li va juntar tota l'hora d'una baixa a l'absoluta, anar de rebot a la Nations, a una fase decisiva, que la mateixa setmana el Madrid pagués 60 milions per ell, i aquí jo crec que es va inflar un globus de patriotisme i de que és normal que un xaval de 20 anys et demostri que té potencial, però que passi per moments que encara no està... I més quan l'equip cau a trossos.
5: Clar, és que... Però, per exemple, hi ha la confiança del seleccionador. Un altre dels noms que ha convocat Luis de la Fuente, que ha sigut bastant estrany o controvertit, ha sigut el d'Àlex Baena. Àlex Baena, podríem concloure que ha fet un any de merda com Hoysen, no?
6: Sí, per sota de l'expectativa, sí.
5: No l'ha fet bo. Però Luis de la Fuente ha dit, a la roda de premsa, ha defensat a capa i espasa a Baena i ha dit que el porta portant des de que té 17 anys i que sap el que pot donar. Hoysen és més aviat un element estrany dintre d'un equip que de la Fuente vol que sigui com una família.
6: Doncs veurem com li va l'aventura a Luis de la Fuente, que tregui el paraigües per si la cosa no va bé, que és arriscada algunes de les decisions que ha pres...
5: Home, evidentment estarà tota la premsa que cobreix dia a dia el Real Madrid cobrint la selecció espanyola i preguntant els noms dels jugadors que hi ha allà.
6: Però dintre de ser una llista arriscada, em sembla una llista competitiva, equilibrada, i com deies, Espanya té un equipàs. I tindrem temps per comentar-ho d'aquí al dia 15 de juny que debuta. Santi, gràcies.
5: Moltes gràcies, Teje.
6: Amb això arribarem a les 9 de la nit. A partir de 11:45 ja sabeu que teniu cita amb el Larguero, amb el Manu Carreño, i demà a les 12 del migdia que t'hi jugues com sempre. Hi ha bar demà a les 11, per tant, si voleu estar atents a YouTube, allà estarem. I si no, a les 12 que t'hi jugues, a les 7 balcó i a 9:45 la graderia. Adéu-siau.
7: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor. Cadena SER. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
8: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
9: Me estás hablando a mí. Cada año para mí es un regalo.
10: ¿Qué le regalarías a tu hermano?
9: Yo un ñu.
11: Ya, pero mira, a mí me gustaría más un mamut. Te voy a contar la historia de los mamuts. Mira,
10: ¿me estás vacilando?
11: Iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Pues que el año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1000. Fue pasando año tras año y cada vez había más árboles. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
10: ¿Qué pasó?
11: Que salió un bosque que se llama el Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
9: En mamut.
10: Me pongo de pie.
8: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.